0: Ferimés.
1: Radio Arrels, cada dia i cada hora en català.

0: Radio Arès, a Prada, 95.5.
1: Radio Arès.
2: Poesia de la Ribera, 95.

faria això per tu i tu per mi, renunciaries a morir.

les porten als estadis, a la nit en els pàrquings o en els boulevards. Cansar. Cançons en una llengua guapa com un crepuscle, que guardem com es guarden.

0: Ràdio Arrels. Ara Inés, 88.2.
1: Escolteu Ràdio Arrels.
2: Aprenès, 93.1.

0: Ràdio Arrels, són les 6.
1: Escolteu Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.
3: Estem protegits per un bonic anticicló, la tramuntana és moderada. Són els ingredients per tenir un dia estiuenc amb un cel sense núvols dominat totalment per el sol. Si les mínimes són bastant comparables a les d'ahir, les màximes, en canvi, pugen i pujaran encara demà dissabte. 21 a la Llagona, 22 a Porta, 20 a Sautó, 25 a Serdinyà, 29 a Vinçà, Truyàs, Millàs, la Torre del Bisbe, 30 a Espirà de l'Aglí, 27 al Cap de Biar, 29 a Reiners i 25 a Montferrer. L'aigua del mar és a 19 graus. Avui Sant Guiu i Sant Onofre. El 12 de juny de 1976 es fa la presentació del Congrés de Cultura Catalana a Perpinyà. Avui és el dia contra el treball infantil.
4: Ràdio Arrels, a Millàs, 95.
5: Una hora 100% en català.

0: cançons del moment.
1: A Ràdio Arrels.
2: Coordinat de tots,
3: és el pas de la oada o mai.
4: Perquè no ens arrebatessin la

foc de transcend, pas malament. I calques gotes de valium, no? Amb un xic de ginseng? Va. Val pas una bona sopa de frigoleta. Amb ball.

He viscut esclau 75 anys en uns països catalans ocupats per Espanya i per França des de fa segles. He viscut lluitant contra aquesta esclavitud tots els anys de la meva vida adulta. Una nació esclava, com un individu esclau, és una vergonya de la humanitat i de l'univers. Però una nació mai no serà lliure si els seus fills no volen arriscar llur vida en el seu alliberament i defensa. Amics, accepteu-me aquest final absolut victoriós de la meva contesa per contrapuntar la covardia dels nostres líders, massificadors del poble.

0: Ells han perdut un esclau. Ella és una mica més lliure, perquè jo sóc amb vosaltres, amics.
1: Escolteu
2: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
3: L'associació Ludopia presenta la Yepisada, dos minuts dedicats a les extravagàncies de la nostra llengua.
4: La musiqueta que sentiu i que no servei de jingle a cada emissió és una obra, bé, ho dic, me sé que tothom ho ha reconegut, és una obra de Pascal Coumelade. El títol és Sense el ressò del drink. Encara que no ho sembli, drink és un mot, és una paraula que surt al diccionari. És una expressió que evoca el so que fa quan rep un xoc, un objecte de metall o de vidre. Podem parlar del drink de l'or, de l'argent. D'una paraula que imita un so en diem onomatopeia. Serveixen sovint en els còmics quan han d'expressar una fressa o un soroll. Me també les podem utilitzar cada dia. Són paraules que enriqueixen el nostre parlar i el fan més viu. Escuteu això i per cada soroll que sentireu tenim un mot. Patachap. Catric-catrac. Pif-paf o encara flist-flast. Taf-taf. La trompeta, eh? Tarara o tururut, a pas confondre amb el clarí. Tararí. Aquest bebè fa ué, u-e, accent greu.
3: La Yepisada, dos minuts dedicats a les extravagàncies de la nostra llengua. Un programa proposat per l'associació Ludopia.
5: Ràdio Arrels, a Bages, 95.
6: Escolteu Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.
7: Ràdio Arrels. Són les 7. L'informatiu. A Ràdio Arrels.
8: Bon dia, les notícies. Aquesta hora amb Miquel Martínez Vila. L'USOP es juga la permanència al top 14 aquest diumenge. Serà en un sol partit contra el Provence Rugby a Aix-de-Provença. Laura Costa.
9: Dos escenaris són possibles. Si l'USAP guanya, es mantindrà al top 14 la temporada vinent i continuarà amb l'élite del rugby francès. Si Provence Rugby s'impose, l'USAP baixera en Pro D2 mentre que el club provençal accedirà al top 14. Aquest darrer escenari és difícil d'imaginar pels entrenadors i els jugadors catalans que han previst posar els seus millors elements per assegurar la victòria. Per aquest partit, només 1.500 places han estat reservades als supporters de l'USAP i únicament els socis i les penyes han pogut obtenir una entrada per a l'estadi. Tanmateix, des de dimecres a les 9 del matí, Provence Rugby havia anunciat l'obertura de 400 places suplementàries pels aficionats catalans. Però malgrat això, la web de Provence Rugby mostrava llargues cues d'espera de 1 fins a 9 hores i nombrosos errors de connexió. Una situació frustrant pels supporters catalans disposats a fer el desplaçament per donar suport à l'USAP. Provence Rugby, USAP, diumenge 14 de juny a les 6 de la tarda.
8: Gràcies, Laura. Precisament sobre aquest partit també n'ha parlat a Ràdio Arrels l'antic jugador de l'USAP, Gerard Majoral, que ha apel·lat a l'èpica i a la identitat del club per salvar la permanència a la primera divisió.
10: Si anem a cercar totes les velles ficelles que s'hem tingut per al passat, d'anar a cercar aquesta identitat catalana, l'esprit català, fa pas tot, mais de cops, permetei de guanyar un bri de maig, de tenir un suplement d'esprit per poder, en un moment donat, fer en sorte que la fi del maig sigui del costat de Perpinyà. És una força indescriptible de tenir un engument del poble català darrere aquesta equipa, perquè és pas l'equip d'una vila, és l'equip d'un departament, és l'equip d'una identitat. Jo diria hasta que és l'equip d'una nació.
8: I ara canviem de qüestió perquè els càrrecs electes de Catalunya Nord tenen avui el darrer dia de cita del Saló dels Batlles, una exposició pensada per fomentar els contactes entre ajuntaments i amb empreses i associacions que treballen amb els municipis. Com que ha estat any d'eleccions, molts batlles participen per primer cop amb el càrrec en aquesta fira. Alexa Torres és batllessa i Elisabet Duixans Lachebeca és consellera municipal de Sant Joan la Sella.
11: He vingut per a veure molta gent que són molt importants.
12: L'interès per nosaltres gent recentment a l'Ajuntament és per nosaltres important perquè aquí venim a buscar informació, trobar la gent, és molt ben fet fins i tot aquest saló i ens permet justament de tenir solucions de cara a les nostres dificultats, parlant amb els altres batlles.
8: I el Parlament de Catalunya ha iniciat els actes per celebrar el mil·lenari de les assemblees de Pau i Treva de Toluges, que es consideren l'embrió del parlamentarisme català. Aquestes assemblees, formades per l'abat Oliba al Rosselló, celebren els seus 1.000 anys i es faran actes arreu de Catalunya. Els principals es faran al mateix Parlament, però també es preveuen activitats a Catalunya Nord, especialment a Pesillà i a Toluges. En l'acte inaugural d'aquest mil·lenari, el president del Parlament, Josep Rull, ha reivindicat el dret dels catalans de conèixer la seva pròpia història.
13: Volem conèixer millor d'on venim, perquè només coneix les seves arrels pot afrontar el seu futur amb confiança. I nosaltres hem estat una nació que se'ns ha negat de conèixer la nostra pròpia història. I per tant, val la pena de reivindicar-la sempre, d'explicar-la sempre. Volem que aquest passat ens ajudi a interpretar el present i tingui, a més, la càrrega simbòlica suficient per projectar i construir el futur que volem. Se n'ha parlat de les assemblees de Pau i Treva, que són una oportunitat per destacar la continuïtat històrica del país.
8: I obrim ara el bloc cultural perquè Airanou de Baó presenta aquest dissabte els actes de celebració dels 30 anys dels Castellers del Riberal. Ho faran en un acte públic a la Casa de la Vila demà a les 11, on també hi presentaran l'exposició fotogràfica d'aquest aniversari. Els Castellers del Riberal són la primera agrupació castellera de les comarques del nord i celebraran les seves 3 dècades d'història amb fites castelleres inèdites a Catalunya Nord i organitzant una diada castellera de primer nivell al maig del 27.
14: La nostra colla padrina, primer de tot, Castellers de Barcelona, que ens acompanya des d'aquests 30 anys, i també els Castellers de Vilafranca, amb qui mantenim relació i amb qui ens anem trobant i doncs, que seran també presents per celebrar aquest aniversari amb nosaltres.
8: I ara el temps.
15: Estem protegits per un bonic anticicló, la tramuntana és moderada. Són els ingredients per tenir un dia estiuenc amb un cel sense núvols dominat totalment per el sol. Si les mínimes són bastant comparables a les d'ahir, les màximes, en canvi, pugen i pujaran encara demà dissabte. 21 a la Llagona, 22 a Porta, 20 a Sautó, 25 a Serdinyà, 29 a Vinçà, Truyàs, Millàs, la Torre del Bisbe, 30 a Espirà de l'Aglí, 27 al Cap de Biarra, 29 a Reiners i 25 a Montferrer. L'aigua del mar és a 19 graus. Avui és Sant Guiu i Sant Onofre. El 12 de juny de 1976 es fa la presentació del Congrés de Cultura Catalana a Perpinyà. Avui és el dia contra el treball infantil.
5: Radio Arrels, Alenyà, 95.
7: Cada dia, Radio Arrels dona veu al territori. Explica el que passa i ho fa sempre en català. Aquesta presència constant necessita avui el teu suport. Ajuda'ns entrant a donatius.radioarrels.cat i junts aconseguirem que ningú no faci callar la veu de Catalunya Nord. donatius.radioarrels.cat.
6: Radio Arrels.
2: Ràdio Arrels.
7: L'actualitat a Ràdio Arrels. amb Miquel Martínez Vila.
16: Gerard Masoral, bon dia.
10: Bon dia a tots.
16: Molts oients de Ràdio Arrels us coneixen per haver estat jugador de rugbi, però ara sou també president de l'associació Josep Soví i us volia preguntar una mica, ens expliqueu què feu en aquesta associació.
10: És una grossa associació del departament. Sem posicionat sus de les persones handicapades, veies, sus de tot el que és la dictologia i també l'inserció dins del món ordinari de la gent que són en situació de handicap. I tenim un munt de plataformes que s'ocupen de totes aquestes persones, de 3.000 persones. Tenim a nos ocupar tot l'any per diferents coses.
16: Clar, perquè precisament Catalunya Nord és un territori envellit i a més amb zones molt rurals. Això li dona una dificultat afegida en aquesta feina?
10: Tenim una població que malauradament és un ribell dins del departament i donc cal posar en face, fer endavant d'establissements que poden acceptar aquestes persones i tenim també una atractivitat per rapport al climat també, où il y a un monde de gens que venen s'estar aquí et donc si hi ha un monde de gens hi ha també un monde de casse. I donc nosaltres, amb d'altres associacions, som aquí per fer en sorte que la gent tingués tot dans le département le que cal per y venir a assistar a l'handicap, a les persones ombribelles, a mit aquí.
16: Gerard Masoral, molta gent, abans ho deia, us coneix per la vostra etapa com a jugador de rugby i precisament aquest diumenge hi ha un partit vital per l'USAP. Com ho veieu, això?
10: Bé, el departament avui tremola perquè esperen diumenge a 18 hores per sapiguer una hora en pres el resultat, mais dins del departament tothom espera aquest moment i espien pas tot l'altre. És vraiment una identitat forta per al país català. Perpinyà, el rugby és una religió i donc tothom espera. Mais tothom se diu que per això seria una bona cosa que Perpinyà s'estigui dins d'aquest top 14, malgrat que el match risque d'être un monde complicat perquè hi ha un rugby de Pro D2 que trape un rugby de top 14. Donc caldrà trapar la manera de manoeuvrar aquesta équipe d'Aix-en-Provence perquè hi haurà per això un munt de feina a fer per poder guanyar aquest match.
16: A més, l'equip d'Aix-en-Provence arriba fort també al match. Sou optimistes de cara a diumenge?
10: Bé, jo me dic que cal anar a cercar optimistes, sí. Si anem a cercar totes les velles ficelles que s'hem tingut per al passat, d'anar a cercar aquesta identitat catalana, l'esprit català, fa pas tot, mais de cops permetait de guanyar un bri de match, de tenir un suplement de split per poder, en un moment donat, fer en sorte que la fi del match sigui del costat de Perpinyà. És una força indescriptible de tenir un engouement del poble català darrere aquesta equipa, perquè és pas l'equipa d'una vila, és l'equipa d'un departament, és l'equipa d'una identitat. Jo diria hasta que és l'equipa d'una nació.
16: Gerard Masoral, moltes gràcies.
10: Gràcies a vos.
5: Ràdio Arrels, a Sant Pere dels Forcats, 93.1.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Les efemèrides musicals d'en The Rock. Laura Bertran.
2: El 12 de juny del 1982 neix Toni Sánchez Pardines, conegut com a Panxo. El cantant i raper valencià és del poble d'Oriola, capital del Baix Segura a l'extrem sud dels Països Catalans. En Panxo va debutar com a MC rapejant en castellà amb el grup Sofi Zoo. També va integrar el grup Urxata Sound System. L'any 2014 va formar Zoo, un col·lectiu de músics del País Valencià i en valencià. Van aconseguir ràpidament un èxit a les xarxes amb el primer senzill titulat Estiu. Tot seguit va arribar el primer àlbum, Tempestes venen del sud. Després d'una dècada d'èxits, al gener del 2024, Zoo va anunciar la seva dissolució. Escoltem ara la cançó que va fer conèixer Zoo, Estiu.

0: Fins aquí, Estiu, una cançó del grup Zoo.
1: Radio Arrels, a Sayagosa, 93.1.
2: Era més bonic el meu país. Des del 1981, Radio Arrels s'ha anat acumulant un fons sonor amb milers de veus que són la història d'aquest país. Descobrim fragments d'aquests arxius. Joan Tocavents, del Portús, és un dels escriptors de Catalunya Nord que ha publicat més novel·la, contes, assaig, pedagogia, poesia, teatre, els espectacles de Jordi Barra, per qui també va fer la lletra de moltes cançons. L'any 87, Edicions El Trabucaire, li va publicar El castell de l'Esparver, una novel·la d'aventures i misteri amb un personatge, el Martí Serra, professor, que es retira a viure en un castell desenganyat, entre altres coses, de la seva activitat com a catalanista.
3: Sí, el personatge va totalment desenganyat per la catalanitat que el rodeja, no sols a nivell del que coneix molt bé, és a dir, l'ensenyament, sinó també a nivell de la posició dels municipis enfront de la invasió turística, de la repartició de les terres, però també desenganyat enfront de la posició de Barcelona i de la Catalunya del Sud. Però el que puc dir és que aquest personatge és un personatge molt estricte i que té posicions molt trencades, i que en un moment del relat n'arriba un altre de personatge que és un mestre, que ell és molt més sensat, si vols, i entre els dos s'ha
4: de fer... El seu amic, vols dir?
3: Sí, el seu amic s'ha de fer el balanç, si vols, entre els dos personatges.
4: El desengany de Martí Serra també s'adivina que és un desengany a prop dels altres activistes catalanistes del país.
3: Té l'impressió, Martí Serra, primerament, no ho dic dins el llibre, que és un personatge que pensa que el que toca la política s'hi embrut. I té la impressió que l'activisme, en lloc d'ajudar la causa catalana, li porta prejudici, i la seva posició comença, si vols, parteix d'aquí.
4: En Joan Tocavents ha utilitzat en Martí Serra, doncs, per dir el que pensa sobre aquest fet?
3: No, en Joan Tocavents no ha pas utilitzat en Martí Serra per dir el que pensa d'aquest fet. Com tu he dit, hi ha dos personatges. La posició d'en Joan Tocavents és una posició intermediària entre la del Martí Serra i la de l'altre personatge principal del llibre.
2: 1987, Joan Tocavents, parlant de la novel·la que acabava de publicar, El castell de l'Esparver, a Edicions Trabucaire.

0: Sortim de casa.
1: Amb l'agenda de Ràdio Arrels.
2: Diu, escalfeu-vos les cames, que Juglars us farà ballar. El diumenge 14 de juny al parc del Casino de Bernet, de 4:45 a 7:15, 4:30, 6:30, en el marc de Festi Conflent. Hi haurà tot d'activitats durant tot el dia i, a més de franc. Trobareu tot el detall del programa a la web i les xarxes socials de l'Oficina de Turisme Conflent Canigó. Doncs, recordeu, el diumenge 14 de juny, ball al parc del Casino de Bernet a partir de 4:45, 4:30. Vos ho perdeu pas, us esperem nombrosos. Que corri la veu!
3: Ràdio Arrels, a Forques, 95.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Estem protegits per un bonic anticicló, la tramuntana és moderada. Són els ingredients per tenir un dia estiuenc amb un cel sense núvols dominat totalment per el sol. Si les mínimes són bastant comparables a les d'ahir, les màximes, en canvi, pugen i pujaran encara demà dissabte. 21 a la Llagona, 22 a Porta, 20 a Sautó, 25 a Serdinyà, 29 a Vinça, a Truyàs, Millàs, la Torre del Bisbe, 30 a Espirà de l'Aglí, 27 al Cap de Biar, 29 a Reiners i 25 a Montferrer. L'aigua del mar és a 19 graus. Avui Sant Guiu i Sant Onofre. El 12 de juny de 1976 es fa la presentació del Congrés de Cultura Catalana a Perpinyà. Avui és el dia contra el treball infantil.
2: Ràdio Arrels, a Ribes Altes, 95.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Punts i comes. Del mot al llibre A banda i banda de l'Albera. Una crònica lingüístico-literària de Michel Bouguer Guastaví.
3: Bon dia. Avui no us parlaré d'un mot aïllat, sinó d'un oxímoron, de la reunió de dues paraules, essencialment o aparentment oposades, tipus la neu cremant, d'onívola i latent,

0: Ara, donar o obsequió. Una cosa femenina i generosa. Dos adjectius, res de substantiu congelat per l'ús. Així doncs, el poemari de l'Ingrid Ubiol es presenta com un work in progress, l'etapa d'una aventura que no té començament ni fi. A partir d'una aventura personal i amb formes diverses, poema, relat, diari, reflexió, l'Ingrid Ubiol assoleix l'universal. És el diari d'un mal latent, propi de dones, que li menja cada segon i que l'invita, curiosament, a un carpe diem singular. La cito. Cerca-les per tot arreu, les llavors de la vida. I, encara més singularment, s'abstreu poèticament de la corporeïtat. També cito. No coneix com fins la dona per paiol. Voleteja lliurement, amunt, ben amunt, fins al firmament, per tornar-hi amb una força que recorda la veu de la Maria Mercè Marçal, la veu femenina de finals del segle XX per excel·lència. Citaré, i és una citació una mica llarga, on són les estrelles? On són? Aniquilada la pau, la matriu del món, mort dessagnada, i l'endometri malalteja el coll, ofega els ovaris i assassina les trompes. Al marge del teu ésser, en fora, crits, intempestius al totora, la guerra és dins teu i una onada d'indiferència establida embolica la ferida. Tant se li dona al món qui ets, animal ferit. En aquest poemari hi ha presència del blanc, un blanc que de fet crida al lector. És una poesia molt propera a la prosa, és una poesia on cada paraula, cada ritme, cada so té la seva importància. Com he dit, és una poesia que assoleix l'universal. Per això aconsella la seva lectura i jo diria la de sentir la lectura en veu alta per l'Ingrid Ubiol. Per això, disculpeu-me, he fet una lectura d'homes, però he tractat de viure un poemari que m'ha marcat des del començament perquè és una de les expressions femenines més profundes que he llegit a la meva vida. I per acabar, parafrasejaré les paraules del Ponç Pilat a la Vulgata, que deia «Ecce homo», d'una manera una mica burlona, per parlar de Crist, i ho faré en sentit oposat, és a dir, laudatiu. «Ecce mulier», una dona patint, una dona lluitadora, tota una dona. Que tingueu un bon dia.
1: Punts i comes. Del mot al llibre A banda i banda de l'Albera. Una crònica lingüístico-literària de Michel Bouguer Guastaví.
2: Radio Arels. A Sant Nazari, 95.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Art a Ràdio Arrels.
3: Amb l'Oriana Penyer.
4: Aquest cap de setmana s'organitza la primera edició del Tiquet Festival. En parlem amb el seu president, en Sebastián Planas. Bon dia.
5: Bon dia.
4: De què es tracta aquest festival?
5: Bueno, és molt senzill. És un festival que ens permet de visitar unes exposicions internacionals que venen del Grand Palais, del Centre Pompidou, del MENAC de Barcelona, sense pagar al Parc de Clermont aquest divendres, dissabte i diumenge.
4: Com us va acudir fer aquest festival? Per què?
5: Bueno, l'idea és d'ens permetre de veure's aquesta exposició, que són molt lluny, que s'ha de pagar molt car per anar a les veure's, i l'idea és de ressemblar totes aquestes exposicions en un moment, en un lloc, i de demanar a la gent, a aquest director molt gran d'aquesta institució, de venir. No som nosaltres que hi anem, són ells que venen aquí. Per exemple, la presidenta, la número 1 del Museu Picasso Paris, que es diu Cécile Doré, vindrà aquí i ens presenta les seves col·leccions i exposicions. L'idea és això.
4: I parlem justament un poc del programa. Quines exposicions podrem veure?
5: Bueno, n'hi ha molt, hi ha més de 8, però a mi m'agrada molt saber que hi haurà, per exemple, aquesta presentació del MENAC, de l'exposició Zurbaran, que es va tenir d'aquí fa poc a Barcelona, al Museu Nacional, que ara està a la Tate, crec, a Londres, i que ara, bueno, ve aquí a Toulouse per nosaltres com si fos uns VIP. I que això és gratuït per nosaltres i els amics que vindran. També veurem l'exposició Edouard Hopper, que es va tenir fa poc temps, també al Grand Palais de París, que va tenir 800.000 visitors, però jo sé que són molt que no l'hem vist, aquesta exposició, i doncs Didier Ottinger, el director d'aquesta exposició, vindrà amb una pantalla gegant que posem al parc per presentar i fer-nos visitar l'exposició com si fóssim el president de no sé què, saps?
4: I justament tot això on es passarà?
5: Això es passarà a Toulouse, aquest bonic parc que es diu Clermont, que ens agrada molt, és un parc molt bonic, i posem una pantalla gegant, un pantall com si fos un estàdium, saps? I serà totalment gratuït, comença el dia 12, el divendres, a les 6:30 de la tarda, i s'acabarà el diumenge, s'acabarà a la tarda.
4: I doncs les exposicions també tenen hores, no?
5: Sí, això es pot trobar a la web que tenim, que es diu ticketfestival.org, a les xarxes socials també teniu totes les informacions, i els horaris són a les 11 del matí, n'hi ha una cada dia, dissabte i diumenge, també a les 6:30 de la tarda i a les 9:30 de la tarda.
4: Tu, Sebastián Planas, que ets el president del festival, no ets sol a organitzar tot això, sou una colla d'amics.
5: No, em diuen el president perquè en necessita un, però som tot una colla d'amics amb aquesta passió de l'art, i al començament era com una broma, saps? De dir, farem venir tots aquests nois dels museus grans, i a poc s'ha tornat com una realitat amb la gent de Toulouse, de l'Ajuntament, que ens va ajudar molt. I ara ho tenim, ho farem.
4: No és el primer festival que organitzeu, no?
5: No, en fet, ja és veritat això. És que tenim una experiència de fer 10 10 cops al Festival Filaf de Perpinyà, que era un festival molt sobre el llibre i les pel·lícules d'arts, i ja amb aquesta experiència tenim la confiança de les institucions que ara van a venir al tiquet.
4: Doncs recordem que aquest divendres 12 de juny fins el diumenge 14 de juny hi ha el festival Tiquet que es passa a Toulouse. Moltes gràcies, Sebastián Planas.
5: Sí, també és totalment gratuït.
0: Radio Arrels, a Pollestres, 95.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: La crònica del planeta. CO2 a Ràdio Arrels.
3: Albert Noguer.
4: Augmenten a la Xina les emissions de diòxid de carboni malgrat el rècord de renovables. Bon dia. La trajectòria de reducció d'emissions que la Xina havia assolit durant l'any anterior s'ha vist truncada de forma inesperada a l'inici d'aquest exercici 2026 per culpa d'una gestió de la xarxa elèctrica altament ineficient i centralitzada. Això, segons un informe elaborat pel Center for Research on Energy and Clean Air, que mostra que les emissions de diòxid de carboni provinents del sector energètic i industrial del Zagan asiàtic han crescut un 2% en el primer trimestre de l'any. Aquesta paradoxa climàtica respon al fet que el país ha cremat volums molt més elevats de carbó i gas respecte al mateix període de l'any passat, tot i haver instal·lat prèviament xifres rècord de potència solar i eòlica. El motiu del retrocés es troba en un sistema de distribució rígid i basat en contractes a llarg termini que protegeixen l'activitat de les centrals tèrmiques tradicionals i eliminen qualsevol incentiu comercial per reduir la seva producció quan hi ha electricitat neta disponible a la plaça. A causa d'aquesta paràlisi institucional, una quantitat important d'energia neta, equivalent, per exemple, a tot el consum trimestral d'un país com l'estat francès, s'ha malbaratat completament en lloc de ser injectada al teixit de consum nacional de la Xina. Les taxes de producció verda han augmentat fins a fregar el 9% en l'energia solar i el 8,5% en l'eòlica. Els analistes adverteixen que si Pequín no corregeix la manca de flexibilitat del mercat elèctric interprovincial i no obliga les tèrmiques a competir en temps real, l'enorme desplegament de renovables continuarà sent insuficient per descarbonitzar l'economia xinesa i participar a la descarbonització de l'economia mundial.
5: Ràdio Arrels. A Banyuls dels Aspres, 95.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels. Són les 8. L'informatiu. A Ràdio Arrels.
3: Bon dia a les notícies. A aquesta hora amb Miquel Martínez Vila. L'USAP es juga la permanència al top 14 aquest diumenge. Serà en un sol partit contra el Provence Rugby a Aix de Provença. Laura Costa.
4: Dos escenaris són possibles. Si l'USAP guanya, es mantindrà al top 14 la temporada vinent i continuarà amb l'élite del rugby francès. Si Provence Rugby s'impose, l'USAP baixarà en Pro D2 mentre que el club provençal accedirà al top 14. Aquest darrer escenari és difícil d'imaginar pels entrenadors i els jugadors catalans que han previst posar els seus millors elements per assegurar la victòria. Per aquest partit, només 1.500 places han estat reservades als supporters de l'USAP i únicament els socis i les penyes han pogut obtenir una entrada per a l'estadi. Tanmateix, des de dimecres a les 9 del matí, Provence Rugby havia anunciat l'obertura de 400 places suplementàries pels aficionats catalans. Però malgrat això, la web de Provence Rugby mostrava llargues cues d'espera de 1 fins a 9 hores i nombrosos errors de connexió. Una situació frustrant pels supporters catalans disposats a fer el desplaçament per donar suport a l'USAP. Provence Rugby, USAP, diumenge 14 de juny a les 6 de la tarda.
3: Gràcies, Laura. Precisament sobre aquest partit també n'ha parlat a Ràdio Arrels l'antic jugador de l'USAP, Gerard Majoral, que ha apel·lat a l'èpica i a la identitat del club per salvar la permanència a la primera divisió.
5: Si anem a cercar totes les velles ficelles que s'hem tingut per al passat, d'anar a cercar aquesta identitat catalana, l'esprit català, fa pas tot, més de cops, permetait de guanyar un bri de match, de tenir un suplement de split per poder a un moment donat fer en sorte que la fi del match sigui del costat de Perpinyà. És una força indescriptible de tenir un engouement del poble català darrere aquesta equipa, perquè és pas l'equipe d'una vila, és l'equip d'un departament, és l'equipe d'una identitat. Jo diria hasta que és l'equipe d'una nació.
3: I ara canviem de qüestió perquè els càrrecs electes de Catalunya Nord tenen avui el darrer dia de cita del Saló dels Batlles, una exposició pensada per fomentar els contactes entre ajuntaments i amb empreses i associacions que treballen amb els municipis. Com que ha estat any d'eleccions, molts batlles participen per primer cop amb el càrrec en aquesta fira. Alexa Torres és batllessa i Elisabet Duixans Lacheveca és consellera municipal de Sant Joan la Sella.
6: He vingut per veure molta gent que són molt important.
7: L'interès per nosaltres recentment a l'Ajuntament és per nosaltres important perquè aquí venim a buscar informació, trobar la gent, és molt ben fet fins i tot aquest saló i ens permet justament de tenir solucions de cara a les nostres dificultats, parlant amb els altres batlles.
3: I el Parlament de Catalunya ha iniciat els actes per celebrar el mil·lenari de les assemblees de Pau i Treva de Toluges, que es consideren l'embrió del parlamentarisme català. Aquestes assemblees, formades per l'abat Oliva al Rosselló, celebren els seus 1.000 anys i es faran actes arreu de Catalunya. Els principals es faran al mateix Parlament, però també es preveuen activitats a Catalunya Nord, especialment a Pesillà i a Toluges. En l'acte inaugural d'aquest mil·lenari, el president del Parlament, Josep Rull, ha reivindicat el dret dels catalans de conèixer la seva pròpia història.
8: Volem conèixer millor d'on venim, perquè només coneix les seves arrels pot afrontar el seu futur amb confiança. I nosaltres hem estat una nació que se'ns ha negat de conèixer la nostra pròpia història. I per tant, val la pena de reivindicar-la sempre, d'explicar-la sempre. Volem que aquest passat ens ajudi a interpretar el present i tingui, a més, la càrrega simbòlica suficient per projectar i construir el futur que volem. Se n'ha parlat de les assemblees de Pau i Treva, que són una oportunitat per destacar la continuïtat històrica del país.
3: I obrim ara el bloc cultural perquè Airanou de Baó presenta aquest dissabte els actes de celebració dels 30 anys dels Castellers del Riberal. Ho faran en un acte públic a la Casa de la Vila demà a les 11, on també hi presentaran l'exposició fotogràfica d'aquest aniversari. Els castellers del Riberal són la primera agrupació castellera de les comarques del nord i celebraran les seves 3 dècades d'història amb fites castelleres inèdites a Catalunya Nord i organitzant una diada castellera de primer nivell al maig del 27.
0: La nostra colla padrina, primer de tot, Castells de Barcelona, que ens acompanya des d'aquests 30 anys, i també els castells de Vilafranca, amb qui mantenim relació i amb qui ens anem trobant i doncs, que seran també presents per celebrar aquest aniversari amb nosaltres.
3: I ara el temps.
1: Estem protegits per un bonic anticicló, la tramuntana és moderada. Són els ingredients per tenir un dia estiuenc amb un cel sense núvols dominat totalment per el sol. Si les mínimes són bastant comparables a les d'ahir, les màximes, en canvi, pugen i pujaran encara demà dissabte. 21 a la Llagona, 22 a Porta, 20 a Sautó, 25 a Serdinyà, 29 a Vinçà, Truyàs, Millàs, la Torre del Bisbe, 30 a Espirà de l'Aglí, 27 al Cap de Biar, 29 a Reiners i 25 a Montferrer. L'aigua del mar és a 19 graus. Avui Sant Guiu i Sant Onofre. El 12 de juny de 1976 es fa la presentació del Congrés de Cultura Catalana a Perpinyà. Avui és el dia contra el treball infantil.
9: Ràdio Arrels, a Sant Joan la Sella, 95.
2: Cada dia, Ràdio Arrels dona veu al territori. Explica el que passa i ho fa sempre en català. Aquesta presència constant necessita avui el teu suport. Ajuda'ns entrant a donatius.radioarrels.cat i junts aconseguirem que ningú no faci callar la veu de Catalunya Nord. donatius.radioarrels.cat.
10: Rosselló, Vallespí, Conflent, Cerdanya, Capcí i Fenolleda.
11: Ràdio Arrels.
10: Ràdio Arrels.
2: El llibre de la setmana amb Joana Serra.
12: Com cada setmana estem amb la Joana Serra de la Llibreria Catalana. Bon dia, Joana.
13: Bon dia.
12: I avui parlem d'un llibre de cuina.
13: Sí, parlem d'un llibre de cuina i d'una historiadora de la gastronomia superimportant a casa nostra, que és la Llana Xibó Comalada, i de retruc parlem també d'un editorial molt important de casa nostra, que és l'editorial Trabucaire, que acaben d'editar, doncs, en la seva col·lecció de cuina, el volum 3, tornen a posar a l'ordre del dia la cuina medieval catalana de Llana Xibó Comalada, que s'havia exhaurit i que arran de la seva mort doncs, tornen a posar una mica a l'ordre del dia i a l'abast de tothom les seves obres de referència. És un llibre no només de cuina, sinó també un llibre d'història sobre la cuina del nostre país, com les influències àrabs o jueves cristianes tenen una influència molt important en la nostra cuina catalana, com també la cuina és present a dintre de la literatura, perquè hi ha tot de reculls d'extractes d'on apareixen elements de cuina a la nostra literatura, i evidentment és un llibre de receptes de cuina medieval catalana. Hi ha en aquesta obra algunes il·lustracions afegides, és un petit detall que no hi era en la primera edició d'aquesta obra, que són de la neta de Liliana Xibó Comalada, que és la Clàudia Comalada, que és una artista també del país, i es ve a afegir per agramentar, per fer més bonica aquesta edició de la cuina medieval catalana, perquè l'obra és en francès, de Liliana Xibó Comalada, que torna a ser a disposició de tots els nord-catalans per conèixer millor d'història de la nostra cuina, i és publicat a l'editorial Trabucaire.
12: Joana Serra, moltes gràcies.
13: Sí, gràcies.
9: Ràdio Arrels, a Toluges, 95.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Andreu Turrón no va inventar la tenora. Història de la música tradicional nord-catalana, una emissió de Pere Jordà i Oriol Lluís Gual.
3: Amb l'Oriol Lluís Gual i el Pere Jordà estem aquí a Ràdio Arrels fent un repàs de la història de la música tradicional nord-catalana i hem estat parlant de la Cobla de Joglars, una cobla que vam dedicar-li tot el darrer episodi i que ens explicàveu doncs, que dura durant, des de l'edat mitjana i que arriba una mica fins a la Revolució Francesa. Però a partir d'aquí hi ha molts canvis, no?
4: Hi ha un moment on hi ha com un blanc de referències. Ells existeixen, eh? Pensi que en un moment, bon, existeixen un xic menys, la gent és menys de moda, però aguanten. Havíem pogut parlar del bas, el baix, el basso, el basson, que es trobava dins cobles. Com deia, era un instrument, abans que no es trobava dins les cobles, era un instrument que es trobava a casa dels xerrimiaires, ells en tocaven. Però aquest instrument, com que són els mateixos músics, com que xerrimiaires desapareixen amb la Revolució Francesa i l'Antic Règim, els que saben en tocar continuen a l'inici a tocar-ne un xic dins les cobles. Dic a l'inici, però als anys 1850 encara hi ha mencions de baix dins les cobles. Per jo, això és molt personal, la tenora, o el que anomenem avui dia tenor, era una de les xeremies que tocaven amb els xeremiaires i que és per això que en tenim pocs rastres dins les cobles antigues, perquè arribarà dins les cobles després de 1800. Aquestes, doncs, xeremiaires desapareixen, només queden les cobles de 4 o 5. Evolucionen de mica en mica. Com ja ho hem dit, cap allà 1850, la cornemusa desapareix, reemplaçada per diversos instruments, el que quedarà serà el trombó. I arribem a 1857, i aquí deixaré la paraula al Pere.
5: Llavors, és el moment de la modernització dels instruments de cobla. Fins i tot es va intentar modernitzar la cornemusa, després el gust musical va fer que l'invent no va prosperar. Tenim un grall de cornemusa amb claus al Museu del Palau Lascaris, a Niça, però és l'únic grall català amb intent de modernització que es conserva. Doncs, la modernització, és a dir, la modernització, senzillament, s'afegeixen claus al flabiol, a la prima, a la tenora, s'eixamplen l'amplitud dels instruments, s'adapta també l'instrument quan toca a un ús solista, es milloren les mecàniques, els sistemes de claus i, evidentment, el repertori canvia. Si ens quedem a Catalunya Nord, hi havia una dansa de la qual només tenim mencions escasses que se'n deia senzillament el ball, que després es va anar caient en desús. Tenim més arxius de danses com són els xotis, el vals, les polques, mazurques, que són danses de saló que eren de moda aleshores al segle XIX i que, ironia de com ho diria, en fi, del destí, es coneix aquí localment com a ball català, en oposició amb la sardana.
3: Ah, tot i que eren danses, que totes les que has dit, no n'hi ha cap...
5: Gens d'absolut, cap que sigui específicament catalana, ben al contrari, però met aquí. Va acabar passant com a ball català. Molt bé. Coses divertides que podem remarcar. Però la formació també s'estabilitza. És a dir, d'una formació amb un mínim de dos músics ben bé, després amb un nombre de músics que varia entre 3, 4, 5, la cosa s'estabilitza, més o menys, ho sintetitzi moltíssim, al voltant de 6 músics. Doncs, ens trobem amb un flabiol, dues primes, dues tenores, un baix de metall, originalment un trombó de bares. Després n'hi ha que van dir, no, el trombó fa, no va bé, no queda bé perquè és el mateix registre que la tenora. Doncs ho van substituir per un saxorn, això més endavant. També, com dir, la substitució de certs instruments es fa amb l'evolució tecnològica dels instruments més clàssics, que això també és divertit d'observar-ho. Però de moment me centri molt en el que era l'ús a Catalunya Nord, però de fet és Catalunya Nord en el sentit molt ampli, perquè la mateixa cosa passa a l'Empordà estrictament.
4: Pep Ventura no va inventar la sardana tal com l'Andreu Torrent no va inventar la tenor. En Pep Ventura toca en cobla en aquell moment i toca dins cobles empordaneses que de fet fins a 1840-1850 són les mateixes amb el mateix nombre d'instruments que les nostres d'aquí de Catalunya Nord, com deia el Pere, 6 instruments. Això es una cosa que segueix molt i molt bé. El que ens passa aquí a Catalunya Nord, que és una cosa, no sé, una bogeria inesperada, tenim la família Coy de Serret, que hi ha el pare que té 3 fills. Un ha marxat de músic militar a París, els altres s'han quedat aquí. Tenen una cobla junts. En 56-57, el que havia marxat a París, que es deia Josep, cultura molt francesa, però de territori català, arriba aquí, no té més feina, sense la Perpinyà, i a Perpinyà comença a fer arranjaments de balls catalans. El contrapàs, composa també, composa moltes coses. Tenim la data exacta d'això. El mateix any, la família Coy, doncs el pare amb els dos altres fills, es barallen del que sembla amb la família els Simon de Prada, que després van fer la cobla Ferriols, i decideixen pujar una cobla amb l'Andreu Turon, tenorista, i dues persones més d'Illa de Tet. I fan un anunci dins la premsa. I això és com molt revolucionari, perquè fins ara, quan hi havia una cobla, hi havia només apuntat cobla dins la premsa, no sabem qui era, i aquí és la primera vegada que tenim un anunci amb un nom de cobla, els músics i tota la informació. I és el moment on treuen el flabiol de la cobla per ficar el cornetí, 1857. I aquest Josep Coy, doncs, a Perpinyà, que ell comença a treballar al Teatre de Perpinyà, doncs cultura molt clàssica, ell no toca en cobla. Fa les composicions d'aquesta cobla. El que és interessant és que tot això funciona. És a dir, que crea una moda. I a partir del moment on tens un compositor que escriu per 6 instruments definits, amb una cobla de 6 músics cèlebres del departament que comencen a tocar un xic per tot arreu. Creen aquesta moda i creen, de fet, la cobla rossellonesa. Abans teníem la cobla que diem de joglars, amb els instruments més antics, un repertori que no ens ha arribat tant que això. I ara tenim una música escrita, composicions, etc. etc. I doncs 1857 és una fita capital per entendre les cobles en general. De l'altre costat de la frontera, mateixa cosa. Tenen aquestes formacions que comencen a evolucionar per històries com dir, de territori molt diferent, històriques, de vegades es doblegen perquè tenen de fer concerts, comencen un xic a canviar, comencen a tenir la sardana dita llarga que apareix, amb escriptura també. I és a partir de 1857 que comencem realment a tenir la distinció entre les cobles nord-catalanes i les cobles empordaneses, que direm de sardanes més tard. No sé si descuidi coses...
5: No, de manera molt sintètica, evidentment, hi ha l'engròs. No hi havia només la cobla del Pep Ventura. Si volem fer encara més provocació, el Pep Ventura no va inventar la cobla. No, és a dir, tot això són intents. De la mateixa manera que no només hi havia els tallers perpinyanesos, encara que va ser el motor de la modernització, en tot cas el que es veu més... També hi havia altres tallers a l'Empordà, segurament. Hi havia la torneria Reig, que a priori no faraven, no posaven les claus ells mateixos, doncs que és possible que ho demanessin en altres artesans. En tot cas, aquest resum de l'història de l'evolució de les cobles és molt ben il·lustrat en les col·leccions i del CIMP, Museu dels Instruments de Ceret, 14 carrer Pere Remei, o també en el Museu d'Història de la Ciutat de Girona, on podeu veure unes altres evolucions, per exemple, de la prima. Per citar un altre coble que no va passar a la història com la cobla del Pep Ventura, és la cobla del Miquel Gic, el qual sabem, perquè se n'ha conservat els instruments, sabem que tocava amb un flabiol del Valentí Turón, per exemple. Però cadascú vol també aportar la seva innovació per fer la seva promoció, senzillament. Hi ha invents que passen a la història i d'altres que, per molt que hagin funcionat en el seu temps, l'historiografia no ha guardat.
3: Doncs moltes gràcies als dos.
0: Gràcies.

0: Andreu Turón no va inventar la tenorra. Història de la música tradicional nord-catalana, una emissió de Pere Jordà i Oriol Lluís Gual.
1: Radio Arrels, a Salses, 95.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Estem protegits per un bonic anticicló, la tramuntana és moderada. Són els ingredients per tenir un dia estiuenc amb un cel sense núvols dominat totalment per el sol. Si les mínimes són bastant comparables a les d'ahir, les màximes, en canvi, pugen i pujaran encara demà dissabte. 21 a la Llagona, 22 a Porta, 20 a Sautó, 25 a Serdinyà, 29 a Vinçà, Truyàs, Millàs, la Torre del Bisbe, 30 a Espirà de l'Aglí, 27 al Cap de Biarra, 29 a Reiners i 25 a Montferrer. L'aigua del mar és a 19 graus. Avui és Sant Guiu i Sant Onofre. El 12 de juny de 1976 es fa la presentació del Congrés de Cultura Catalana a Perpinyà. Avui és el dia contra el treball infantil.
0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
3: El disc de la setmana. Amb Paula Escudero.
4: Aquesta setmana presentem les cançons de Carles Collado del seu últim disc, Les nits del Mussol. Carles, després d'aquestes cançons, en trauràs alguna altra més?
5: Em ve molt de gust i, de fet, et podria dir que ja estic mig treballant per fer un segon LP. Ja tinc algunes lletres i algunes melodies al cap i, com et dic, ja hi estic treballant. Així que espero que en un futur proper puguem tornar-nos a trobar i poder ensenyar-vos les noves cançons.
4: Amb molt de gust. Si m'haguessis de dir la cançó que prefereixes de totes aquestes que has tret, que són nou en aquest últim disc, Les nits del Mussol, quina seria? La que estiguis més orgullós o la que sentis més, potser?
5: Et diria Cat Vespre. Penso que potser per aquest final, aquest atisbo d'esperança que dona i aquest final més amorós i més dolcet, és la cançó que segurament més recull tota l'essència de l'àlbum, no? Vull dir, passem d'una mica de la part més tràgica, passem també pel moment de somiar, per el moment àlgid, la pèrdua, fins que al final doncs, hi ha aquest retrobament tan esperat. I sí, segurament, potser no a nivell musical, perquè és una cançó bastant senzilla, és una balada en acústic molt tranquil·la, però crec que la línia que hem aconseguit musical en aquesta cançó està molt ben trobada.
4: Doncs ara parlarem de la última cançó de la setmana, que és la cançó que es diu Un àtom als teus ulls. És la més suau, potser, de les que hem escoltat fins ara de tu, Carles Collado. Per què Un àtom als teus ulls?
5: Un àtom als teus ulls... De tots he sabut més o menys la mida de l'àtom i si haguéssim de buscar un àtom als ulls d'algú seria per poder estar dins d'aquells ulls hores i potser dies, no? Sense abandonar aquella mirada. Aquest és l'element principal, no? L'excusa per posar aquest nom i l'acció seria aquesta. Mirar-li els ulls a aquella persona que tant voldríem fer de mirar-li els ulls i no abandonar-los mai.
4: Dins la cançó dius la màgia és una ciència exacta a la qui no fem cas. Ens pots explicar una mica aquesta frase?
5: Encara que sembli una contradicció, hi ha molta gent que pensa, jo a vegades també ho penso, que la màgia no exactament com a màgia, com ens la poden ensenyar els artistes de mags, no? com el Mago Pop i tots aquests, la màgia també es pot fer d'altres maneres. No? La gent que fa màgia a casa seva perquè té un petit altar on hi posa una espelma, una barreta d'encens, on fa el seu farcellet per cremar unes herbes, i tota aquesta voluntat que hi posa perquè té un anhel, perquè té una necessitat, perquè té una por, penso que això moltes vegades funciona, no simplement perquè sigui una màgia que funciona, sinó precisament per això, no? Per l'energia que personalment cadascú de nosaltres podem abocar a que això succeeixi. clar, aquests rituals, aquesta màgia, aquesta ciència no existeix, però qui la prova, qui la, diguem-ne, qui la treballa, molta gent et donarà fe de que funciona. Llavors hi havia aquesta contraposició, aquest joc de que la màgia és una ciència exacta. Per què? Perquè funciona, està comprovat que si fas això, això, això, probablement arribis a tenir uns resultats, són indeterminats, potser sí, però ningú li fa cas, ningú li dona el valor que té, no? aquesta vessant, pues, més esotèrica o espiritual.
4: Aquesta famosa llei de l'atracció, podríem dir.
5: Podríem dir així, oi?
4: Carles Collado, moltes gràcies d'haver estat amb nosaltres aquesta setmana a l'antena de Ràdio Arrels.
5: Paula, un plaer, moltíssimes gràcies, felicitats per totes les emissions que feu, pels programes que plantegeu, i us desitjo molta sort i llarga vida.
4: Moltes gràcies. I tot seguit ens despedim escoltant Un àtom als teus ulls, de Carles Collado.

0: On anirem? Què farem?
1: L'agenda de Ràdio Arrels.
2: Bon dia. Soc la Simona del col·lectiu Non a la THT. Divendres 12 de juny a Vilmolac, a la sala del Canigú, a les 18h30, tindrà lloc la presentació del llibre del col·lectiu Non a la THT, no a la línia de molt alta tensió. 25 anys després, la lluita ciutadana

0: que va unir associacions i elegit per aturar la instal·lació de línies elèctriques de molt alta tensió, és relatada dins un llibre bilingüe aquí els gegants s'enterren, ici on enterra les gegants. El llibre serà presentat per les figures clau d'aquella època i per en Lluís Dagues, l'escriptor. Al lloc web dedicat collectiu-noalatht.fr podeu descarregar totes les fotografies que vulgueu i veure la pel·lícula completa que es va fer durant aquesta lluita. Doncs, el divendres 12 de juny a Bilbolac, a la sala del Canigó, a les 18h30, vos hi esperem. Adéu.
1: Bon dia, sóc Aureli, del País d'Arri d'Història Conflent Canigó. Abans de l'estiu, us proposem una visita guiada del poble d'Orbanya. El dissabte 13 de juny, a les 3 de la tarda, la Martine Boué, la nostra guia, us portarà a la descoberta d'aquest encantador poble al cap del món que us seduirà pel seu aire de muntanya amb les seves cases cobertes de lloses. La reserva és obligatòria, ja que les places són limitades. Per a més informació, contacteu el País d'Arri d'Història Conflent Canigó.
2: Radio Arrels vos convida a enregistrar un anunci com aquest, gratuïtament. Escriviu a radio@radioarrels.cat o truqueu al 04 68 35 47 48.

0: Escolteu Ràdio Arrels. Ràdio Arrels.
1: Cultura a Ràdio Arrels. Amb Miquel Martínez Vila.
2: Els castellers del Riberal, una de les colles castelleres de Catalunya Nord, celebra el seu 30è aniversari entre 2026 i inicis del 2027 i farà una presentació doncs, dels actes d'aquest 30è aniversari aquest dissabte 13 de juny a la Casa de la Vila de Baó. Per parlar d'aquest aniversari tenim a aquesta hora la Laura Pi, la cap de colla dels castellers del Riberal. Laura Pi, bon dia.
3: Bon dia.
2: Com deia, feu aquesta celebració dels 30 anys, una celebració que durarà un any sencer, no?
3: Sí, de fet, hem decidit de fer-ho sobre un any perquè entre el moment que va néixer el projecte de crear una colla castellera, que va ser al juny del 96, i el moment que vam batejar la colla, que va arribar al juny del 97, doncs va passar un any de comprendre què eren els castells, aprendre, fins a realment formar la colla. I doncs hem decidit que aquest 30 aniversari el celebraríem durant tot aquest any, doncs el juny 2026 al juny 2027.
2: Clar, aquest mateix dissabte hi ha una mica l'acte d'inici d'aquest aniversari. Ja s'ha obert una exposició fotogràfica, que de moment és a Baó, si no m'equivoco. Si no,
3: sí,
2: és això?
3: Sí, és això. De fet, el primer acte d'aquesta celebració serà l'inauguració d'una exposició de fotografies creada especialment per aquest aniversari. És una exposició de fotografies que reprèn una mica tot el recorregut, l'itinerari de la colla, des de la seva creació, moments més importants i també el que fa la identitat pròpia de la nostra colla. Llavors és una presentació una mica de tot això i és una exposició que es vol itinerant. Llavors comença a Bou, el poble on som. Es quedarà 3 setmanes a l'Ajuntament de Bou, després tenim unes dates reservades amb altres ajuntaments, però també ho dic aquí perquè si hi ha un ajuntament que vol tenir l'exposició, doncs tenim disponibilitats i per això ens cal contactar.
2: Heu previst un calendari durant aquest any de celebració amb algunes propostes, diguem, castelleres, però fora del que faríeu en un any normal, no, Laura?
3: Sí, hi ha diferents actes. Bé, el dia de l'inauguració de l'exposició de fotografies també presentarem una nova samarreta, la samarreta del 30è aniversari, i després farem diferents actes, com per exemple un pilar caminat que farem a finals del mes de setembre, en direm una mica més. Hi ha un tema també de castell aquàtic que anirem presentant, i finalment la celebració del 30è aniversari d'aquest bateig amb una actuació important a Catalunya Nord.
2: Una actuació important amb dues colles convidades diríem, del primer nivell del món casteller.
3: Sí, la nostra colla padrina, primer de tot, que sí, és de Barcelona, que ens acompanya des d'aquests 30 anys, i també els que sí, és de Vilafranca, amb qui mantenim relació i amb qui ens anem trobant, i doncs que seran també presents per celebrar aquest aniversari amb nosaltres.
2: Això serà ja de cara al maig de l'any que ve, diguem, no? O sigui, serà el final, diguem, de tot aquest any de celebració, és això?
3: Sí, serà el punt final d'aquest any de celebració. Sí.
2: Molt bé, doncs aquestes dues colles importants, que és veritat que el mes de maig una mica acaben de començar temporada, però que aquestes colles començant temporada ja fan castells molt més alts que els que es poden veure normalment a Catalunya Nord. I em comentaves aquestes propostes de pilar caminat, que al final és un castell en moviment, diguem, o això de castells aquàtics que no has concretat molt. Entenc que són coses que no s'han fet mai a la colla o que d'aquesta manera no les heu fet mai?
3: El pilar caminat en van fer un als Palaus dels Reis de Mallorca, pujant les escales, però és veritat que ens vam quedar una mica no bloquejats, perquè el vam fer però vam haver de començar amb un pilar de 3 que després vam pujar de 4, o sigui, va ser una mica un pilar una mica diferent encara, però la nostra idea seria de fer un pilar de 4 caminant que faci un recorregut prou llarg, i per això no en dic massa també perquè són coses que anirem explicant a mesura que ho acabem de definir tot, però serà a finals de setembre segur, i la idea és que sigui el pilar més llarg que s'hagi fet a Catalunya Nord.
2: D'acord, doncs aquí un any amb efemèrides, si més no, també per celebrar aquest aniversari dels Castellers del Riberal, que enguany celebren els 30 anys, i aquests actes que comencen aquest dissabte, 13 de juny, a la Casa La Vila de Bou, amb aquest inici amb una exposició fotogràfica, un monument i, doncs, aquest tret de sortida de l'aniversari. Laura Pi, cap de colla dels Castellers del Riberal, felicitats per la part que et toca de l'aniversari i moltes gràcies.
3: Moltes gràcies a vosaltres i us esperem nombrosos doncs, dissabte a les 11. Que vagi molt bé.
4: Radio Arrels, a Pontellà, 95.
5: Radio Arrels.
6: Radio Arrels.
7: Hola, sóc l'Úrsula de la Fundació Mentalitat Nova. Vols participar d'unes jornades de convivència i activitat física amb pràctiques d'atenció plena i relaxació en plena natura? Encara queden unes poques places per l'activitat Caminar amb Consciència que organitza la Fundació Mentalitat Nova aquest cap de setmana. Anem amb cotxes particulars a Usat, a la Rieja, i fem nit a l'Alberg de Montcalm. Contacte, informació o inscripció fins aquest divendres a les 14 hores a www.mentalitatnova.org.
8: Bon dia, us truquem de l'associació Cistells i Banastes de Reiners. Queden algunes places per tallers de cistelleria del 13 i 14 de juny. El dissabte 13 i diumenge 14, amb l'Aleix Grifoll, podreu folrar una dama joana de 8 litres i no cal que la porteu. El diumenge 14 de juny, amb l'Alba Sors, aprendreu a folrar ampolles amb boga. Per informacions i inscripcions, escriviu a cisteisibanastes2@gmail.com. cisteisibanastes2@gmail.com. Benvinguts sigueu.
4: Radio Arrels, a Font Romeu, 93.1.

0: Ràdio Arrels. Són les 9. L'informatiu. A Ràdio Arrels.
1: Bon dia, les notícies. Aquesta hora amb Miquel Martínez Vila. L'USOP es juga la permanència al top 14 aquest diumenge. Serà en un sol partit contra el Provence Rugby a Aix de Provença. Laura Costa.
2: Dos escenaris son possibles. Si l'USAP gagne, es mantindrà el top 14 la temporada vinent i continuarà amb l'élite del rugby francès. Si Provence Rugby s'impose, l'USAP baixarà en Pro D2 mentre que el club provençal accedirà al top 14. Aquest darrer escenari és difícil d'imaginar pels entrenadors i els jugadors catalans que han previst posar els seus millors elements per assegurar la victòria. Per aquest partit, només 1.500 places han estat reservades als supporters de l'USAP i únicament els socis i les penyes han pogut obtenir una entrada per a l'estadi. Tanmateix, des de dimecres a les 9 del matí, Provence Rugby havia anunciat l'obertura de 400 places suplementàries pels aficionats catalans. Però malgrat això, la web de Provence Rugby mostrava llargues cues d'espera de 1 fins a 9 hores i nombrosos errors de connexió. Una situació frustrant pels supporters catalans disposats a fer el desplaçament per donar suport a l'USAP. Provence Rugby, USAP, diumenge 14 de juny a les 6 de la tarda.
1: Gràcies, Laura. Precisament sobre aquest partit també n'ha parlat a Ràdio Arrels l'antic jugador de l'USAP, Gerard Majoral, que ha apel·lat a l'èpica i a la identitat del club per salvar la permanència a la primera divisió.
3: Si anem a cercar totes les velles ficelles que s'hem tingut per al passat, d'anar a cercar aquesta identitat catalana, l'esprit català, fa pas tot, mais de cops permet de guanyar un bri de maig, de tenir un suplement d'esprit per poder, en un moment donat, fer en sorte que la fi del maig sigui del costat de Perpinyà. És una força indescriptible de tenir un engument del poble català darrere aquesta equipa, perquè és pas l'equip d'una vila, és l'equip d'un departament, és l'equip d'una identitat. Jo diria hasta que és l'equip d'una nació.
1: I ara canviem de qüestió perquè els càrrecs electes de Catalunya Nord tenen avui el darrer dia de cita del Saló dels Batlles, una exposició pensada per fomentar els contactes entre ajuntaments i amb empreses i associacions que treballen amb els municipis. Com que ha estat any d'eleccions, molts batlles participen per primer cop amb el càrrec en aquesta fira. Alexa Torres és batllessa i Elisabet Duixans Lachebeca és consellera municipal de Sant Joan la Sella.
4: He vingut per a veure molta gent que són molt importants.
5: L'interès per nosaltres, gent recentment a l'Ajuntament, és per nosaltres important perquè aquí venim a buscar informació, trobar la gent, és molt ben fet fins i tot aquest saló i ens permet justament de tenir solucions de cara a les nostres dificultats, parlant amb els altres batlles.
1: I el Parlament de Catalunya ha iniciat els actes per celebrar el mil·lenari de les assemblees de Pau i Treva de Toluges, que es consideren l'embrió del parlamentarisme català. Aquestes assemblees, formades per l'abat Oliva al Rosselló, celebren els seus 1.000 anys i es faran actes arreu de Catalunya. Els principals es faran al mateix Parlament, però també es preveuen activitats a Catalunya Nord, especialment a Pesillà i a Toluges. En l'acte inaugural d'aquest mil·lenari, el president del Parlament, Josep Rull, ha reivindicat el dret dels catalans de conèixer la seva pròpia història.
6: Volem conèixer millor d'on venim, perquè només coneix les seves arrels pot afrontar el seu futur amb confiança. I nosaltres hem estat una nació que se'ns ha negat de conèixer la nostra pròpia història. I per tant, val la pena de reivindicar-la sempre, d'explicar-la sempre. Volem que aquest passat ens ajudi a interpretar el present i tingui, a més, la càrrega simbòlica suficient per projectar i construir el futur que volem. Se n'ha parlat de les assemblees de Pau i Treva, que són una oportunitat per destacar la continuïtat històrica del país.
1: I obrim ara el bloc cultural perquè Airanou de Baó presenta aquest dissabte els actes de celebració dels 30 anys dels Castellers del Riberal. Ho faran en un acte públic a la Casa de la Vila demà a les 11, on també hi presentaran l'exposició fotogràfica d'aquest aniversari. Els castellers del Riberal són la primera agrupació castellera de les comarques del nord i celebraran les seves 3 dècades d'història amb fites castelleres inèdites a Catalunya Nord i organitzant una diada castellera de primer nivell al maig del 27.
7: La nostra colla padrina, primer de tot, Castells de Barcelona, que ens acompanya des d'aquests 30 anys, i també els Castells de Vilafranca, amb qui mantenim relació i amb qui ens anem trobant i doncs, que seran també presents per celebrar aquest aniversari amb nosaltres.
1: I ara el temps.
8: Estem protegits per un bonic anticicló, la tramuntana és moderada. Són els ingredients per tenir un dia estiuenc amb un cel sense núvols dominat totalment per el sol. Si les mínimes són bastant comparables a les d'ahir, les màximes, en canvi, pugen i pujaran encara demà dissabte. 21 a la Llagona, 22 a Porta, 20 a Sautó, 25 a Serdinyà, 29 a Vinçà, Truyàs, Millàs, la Torre del Bisbe, 30 a Espirà de l'Aglí, 27 al Cap de Biar, 29 a Reiners i 25 a Montferrer. L'aigua del mar és a 19 graus. Avui Sant Guiu i Sant Onofre. El 12 de juny de 1976 es fa la presentació del Congrés de Cultura Catalana a Perpinyà. Avui és el dia contra el treball infantil.
9: Ràdio Arrels.
10: Ràdio Arrels.
11: Cada dia, Ràdio Arrels dona veu al territori. Explica el que passa i ho fa sempre en català. Aquesta presència constant necessita avui el teu suport. Ajuda'ns entrant a donatius.radioarrels.cat i junts aconseguirem que ningú no faci callar la veu de Catalunya Nord. donatius.radioarrels.cat.
1: Punts i comes. Del mot al llibre A banda i banda de l'Albera. Una crònica lingüístico-literària de Michel Boguer Guastaví.
12: Bon dia. Avui no us parlaré d'un mot aïllat, sinó d'un oxímoron, de la reunió de dues paraules, essencialment o aparentment oposades, tipus la neu cremant, d'onívola i latent, i les relacionaré amb el poemari de l'Ingrid Ubiol, publicat el 2025 a la col·lecció Gergal de les edicions Paraules d'Illa. Latent, que entenem sovint com endèmic, permanent en segon pla, que existeix sense manifestar-se a l'exterior, com diu el diccionari de l'Institut d'Estudis Catalans, significa etimològicament amagat. En canvi, si descartem el sentit segons de faldiller, mujeriego o coureur de jupon, donívol significa relatiu o pertanyent a la dona, propi de dona. I també significa, és una cosa del plan arabí, com diu el diccionari de l'Alcube Moy, donador, que li agrada donar o obsequió. Una cosa femenina i generosa. Dos adjectius, res de substantiu congelat per l'ús. Així doncs, el poemari de l'Ingrid Ubiol es presenta com un work in progress, l'etapa d'una aventura que no té començament ni fi. A partir d'una aventura personal i amb formes diverses, poema, relat, diari, reflexió, l'Ingrid Ubiol assoleix l'universal. És el diari d'un mal latent, propi de dones, que li menja cada segon i que l'invita, curiosament, a un carpe diem singular, la cito. Cerca-les, per tot arreu, les llavors de la vida. I encara més singularment s'abstreu poèticament de la corporeïtat. També cito. No coneix com fins la dona per paiol. Voleteja lliurement amunt, ben amunt, fins al firmament, per tornar-hi amb una força que recorda la veu de la Maria Mercè Marçal, la veu femenina de finals del segle XX per excel·lència. Citaré, i és una citació una mica llarga, on són les estrelles? On són? Aniquilada la pau, la matriu del món, mort dessagnada, i l'endometri malalteja el coll, ofega els ovaris i assassina les trompes. Al marge del teu ésser, en fora, crits, intempestius al tothora, la guerra és dins teu i una onada d'indiferència establida embolica la ferida. Tant se li dona al món qui ets, animal ferit. En aquest poemari hi ha presència del blanc, un blanc que de fet crida al lector. És una poesia molt propera a la prosa, és una poesia on cada paraula, cada ritme, cada so té la seva importància. Com he dit, és una poesia que assoleix l'universal. Per això aconsella la seva lectura i jo diria la de sentir la lectura en veu alta per l'Ingrid Ubiol. Per això, disculpeu-me, he fet una lectura d'homes, però he tractat de viure un poemari que m'ha marcat des del començament perquè és una de les expressions femenines més profundes que he llegit a la meva vida. I per acabar, parafrasejaré les paraules del Ponç Pilat a la Vulgata, que deia «Ecce homo», d'una manera una mica burlona, per parlar de Crist, i ho faré en sentit oposat, és a dir, laudatiu. «Ecce mulier», una dona patint, una dona lluitadora, tota una dona, que tingueu un bon dia.
10: Punts i comes, del mot al llibre A banda i banda de l'Albera. Una crònica lingüístico-literària de Michel Bouguer Guastaví.
13: Radio Arrels, a Vives, 88.2.

acceptes que moltes coses que abans potser eren veritat, ara potser ja no ho són. Només hi ha...

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: A Cornellà de la Ribera, 95.

0: Ràdio Arrels.
1: Uh-huh.

0: Ràdio Arrels. Són les 10. L'informatiu. A Ràdio Arrels.
1: Bon dia, les notícies. A aquesta hora, Miquel Martínez Vila. L'USAP es juga la permanència al top 14 aquest diumenge. Serà en un sol partit contra el Provence Rugby a Aix de Provença. Laura Costa.
2: Dos escenaris son possibles. Si l'USAP gagne, es mantindrà el top 14 la temporada vinent i continuarà amb l'élite del rugby francès. Si Provence Rugby s'impose, l'USAP baixarà en Pro D2 mentre que el club provençal accedirà al top 14. Aquest darrer escenari és difícil d'imaginar pels entrenadors i els jugadors catalans que han previst posar els seus millors elements per assegurar la victòria. Per aquest partit, només 1.500 places han estat reservades als supporters de l'USAP i únicament els socis i les penyes han pogut obtenir una entrada per a l'estadi. Tanmateix, des de dimecres a les 9 del matí, Provence Rugby havia anunciat l'obertura de 400 places suplementàries pels aficionats catalans. Però malgrat això, la web de Provence Rugby mostrava llargues cues d'espera de 1 fins a 9 hores i nombrosos errors de connexió. Una situació frustrant pels supporters catalans disposats a fer el desplaçament per donar suport a l'USAP. Provence Rugby, USAP, diumenge 14 de juny a les 6 de la tarda.
1: Gràcies, Laura. Precisament sobre aquest partit també n'ha parlat a Ràdio Arrels l'antic jugador de l'USAP, Gerard Majoral, que ha apel·lat a l'èpica i a la identitat del club per salvar la permanència a la primera divisió.
3: Si anem a cercar totes les velles ficelles que s'hem tingut per al passat, d'anar a cercar aquesta identitat catalana, l'esprit català, fa pas tot, mais de cops, permetre de guanyar un bri de maig, de tenir un suplement d'esprit per poder, en un moment donat, fer en sorte que la fi del maig sigui del costat de Perpinyà. És una força indescriptible de tenir un engument del poble català darrere aquesta equipa, perquè és pas l'equipa d'una vila, és l'equip d'un departament, és l'equipa d'una identitat. Jo diria hasta que és l'equip d'una nació.
1: I ara canviem de qüestió perquè els càrrecs electes de Catalunya Nord tenen avui el darrer dia de cita del Saló dels Batlles, una exposició pensada per fomentar els contactes entre ajuntaments i amb empreses i associacions que treballen amb els municipis. Com que ha estat any d'eleccions, molts batlles participen per primer cop amb el càrrec en aquesta fira. Alexa Torres és batllessa i Elisabet Duixans Lachebeca és consellera municipal de Sant Joan la Sella.
4: He vingut per a veure molta gent que són molt importants.
5: L'interès per nosaltres, gent recentment a l'Ajuntament, és per nosaltres important perquè aquí venim a buscar informació, trobar la gent, és molt ben fet fins i tot aquest saló i ens permet justament de tenir solucions de cara a les nostres dificultats, parlant amb els altres batlles.
1: I el Parlament de Catalunya ha iniciat els actes per celebrar el mil·lenari de les assemblees de Pau i Treva de Toluges, que es consideren l'embrió del parlamentarisme català. Aquestes assemblees, formades per l'abat Oliva al Rosselló, celebren els seus 1.000 anys i es faran actes arreu de Catalunya. Els principals es faran al mateix Parlament, però també es preveuen activitats a Catalunya Nord, especialment a Pesillà i a Toluges. En l'acte inaugural d'aquest mil·lenari, el president del Parlament, Josep Rull, ha reivindicat el dret dels catalans de conèixer la seva pròpia història.
6: Volem conèixer millor d'on venim, perquè només coneix les seves arrels pot afrontar el seu futur amb confiança. I nosaltres hem estat una nació que se'ns ha negat de conèixer la nostra pròpia història. I per tant, val la pena de reivindicar-la sempre, d'explicar-la sempre. Volem que aquest passat ens ajudi a interpretar el present i tingui, a més, la càrrega simbòlica suficient per projectar i construir el futur que volem. Se n'ha parlat de les assemblees de Pau i Treva, que són una oportunitat per destacar la continuïtat històrica del país.
1: I obrim ara el bloc cultural perquè Airanou de Baó presenta aquest dissabte els actes de celebració dels 30 anys dels Castellers del Riberal. Ho faran en un acte públic a la Casa de la Vila demà a les 11, on també hi presentaran l'exposició fotogràfica d'aquest aniversari. Els castellers del Riberal són la primera agrupació castellera de les comarques del nord i celebraran les seves 3 dècades d'història amb fites castelleres inèdites a Catalunya Nord i organitzant una diada castellera de primer nivell al maig del 27.
7: La nostra colla padrina, primer de tot, castells de Barcelona, que ens acompanya des d'aquests 30 anys, i també els castells de Vilafranca, amb qui mantenim relació i amb qui ens anem trobant i doncs, que seran també presents per celebrar aquest aniversari amb nosaltres.
1: I ara el temps.
8: Estem protegits per un bonic anticicló, la tramuntana és moderada. Són els ingredients per tenir un dia estiuenc amb un cel sense núvols dominat totalment per el sol. Si les mínimes són bastant comparables a les d'ahir, les màximes, en canvi, pugen i pujaran encara demà dissabte. 21 a la Llagona, 22 a Porta, 20 a Sautó, 25 a Serdinyà, 29 a Vinçà, Truyàs, Millàs, la Torre del Bisbe, 30 a Espirà de l'Aglí, 27 al Cap de Biar, 29 a Reiners i 25 a Montferrer. L'aigua del mar és a 19 graus. Avui Sant Guiu i Sant Onofre. El 12 de juny de 1976 es fa la presentació del Congrés de Cultura Catalana a Perpinyà. Avui és el dia contra el treball infantil.
9: Ràdio Arrels, a Vilanova de Reó, 95.
0: Des de l'any 1981, Ràdio Arrels és la veu de Catalunya Nord. Avui necessitem el suport dels nostres auditors per continuar. Ens pots ajudar entrant a donatius.radioarrels.cat. Donatius.radioarrels.cat.
10: Ràdio
11: Arrels. Ràdio
10: Arrels.

Acabem de sentir la cançó Mollerussa, dedicada a la capital de la comarca del Pla d'Urgell, probablement la millor carta d'amor que li han dedicat mai en aquesta població, encara que fos de forma irònica. És una cançó, com dèiem, de La Trinca, un grup musical català fundat l'any 1969 a Canet de Mar. Els seus membres eren en Josep Maria Mainat, en Miquel Àngel Pasqual i en Toni Cruz, i es van fer famosos per les seves cançons satíriques i humorístiques que tractaven temes d'actualitat, política i social. El grup es caracteritzava per utilitzar melodies populars i adaptar-les amb lletres enginyoses i crítiques, que van ser molt populars durant els anys 70 i 80, coincidint amb el final del franquisme i amb la transició democràtica a l'estat espanyol. La Trinca va publicar nombrosos àlbums i va fer gires arreu de Catalunya i de l'estat espanyol, a més d'alguns programes televisius. Les seves actuacions eren autèntics espectacles musicals amb molt d'humor i crítica social. El grup es va dissoldre oficialment l'any 89, però el seu llegat continua sent molt important en la cultura popular catalana. I després de la seva desaparició, els membres del grup han continuat treballant en el món de l'entreteniment i de la producció televisiva. La Trinca va ser pionera en l'ús de l'humor i la sàtira en la música catalana, influint molts artistes posteriors i deixant una empremta duradora en la cultura catalana.

0: I amb aquesta cançó Flash Reagan de La Trinca, que parla sobre la guerra freda i la situació de calma tensa, hem arribat a aquests 10 minuts amb La Trinca, un grup que ha marcat a la seva manera la història de la música en català. Un podcast de Ràdio Arrels presentat i editat per un servidor, Miquel Martínez Vila. Història musical d'un país. Avui, 10 minuts amb La Trinca.
1: L'estiu, 100% en català.
2: A Ràdio Arrels.

0: Rosselló,
1: Vallespí,
0: Conflent,
1: Cerdanya,
0: Capcí i Fenolleda.
1: Ràdio Arrels.
2: No vull pensar, no vull sentir,

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
0: Cada dia i cada hora en català.
2: Ràdio Arrels. Són les 11. L'informatiu. A Ràdio Arrels.
3: Bon dia a les notícies. Aquesta hora amb Miquel Martínez Vila. L'USOP es juga la permanència al top 14 aquest diumenge. Serà en un sol partit contra el Provence Rugby a Aix de Provença. Laura Costa.
4: Dos escenaris són possibles. Si l'USAP guanya, es mantindrà al top 14 la temporada vinent i continuarà amb l'élite del rugby francès. Si Provence Rugby s'impose, l'USAP baixarà en Pro D2 mentre que el club provençal accedirà al top 14. Aquest darrer escenari és difícil d'imaginar pels entrenadors i els jugadors catalans que han previst posar els seus millors elements per assegurar la victòria. Per aquest partit, només 1.500 places han estat reservades als supporters de l'USAP i únicament els socis i les penyes han pogut obtenir una entrada per a l'estadi. Tanmateix, des de dimecres, a les 9 del matí, Provence Rugby havia anunciat l'obertura de 400 places suplementàries pels aficionats catalans. Però malgrat això, la web de Provence Rugby mostrava llargues cues d'espera de 1 fins a 9 hores i nombrosos errors de connexió. Una situació frustrant pels supporters catalans disposats a fer el desplaçament per donar suport à l'USAP. Provence Rugby, USAP, diumenge 14 de juny a les 6 de la tarda.
3: Gràcies, Laura. Precisament sobre aquest partit també n'ha parlat a Ràdio Arrels l'antic jugador de l'USAP, Gerard Majoral, que ha apel·lat a l'èpica i a la identitat del club per salvar la permanència a la primera divisió.
5: Si anem a cercar totes les velles ficelles que s'hem tingut per al passat, d'anar a cercar aquesta identitat catalana, l'esprit català, fa pas tot, mais de cops, permetei de guanyar un bri de maig, de tenir un suplement d'esprit per poder, en un moment donat, fer en sorte que la fi del maig sigui del costat de Perpinyà. És una força indescriptible de tenir un engument del poble català darrere aquesta equipa, perquè és pas l'equip d'una vila, és l'equip d'un departament, és l'equip d'una identitat. Jo diria hasta que és l'equip d'una nació.
3: I ara canviem de qüestió perquè els càrrecs electes de Catalunya Nord tenen avui el darrer dia de cita del Saló dels Batlles, una exposició pensada per fomentar els contactes entre ajuntaments i amb empreses i associacions que treballen amb els municipis. Com que ha estat any d'eleccions, molts batlles participen per primer cop amb el càrrec en aquesta fira. Alexa Torres és batllessa i Elisabet Duixans Laixebeca és consellera municipal de Sant Joan la Sella.
6: He vingut per a veure molta gent que són molt importants.
7: L'interès per nosaltres recentment a l'Ajuntament és per nosaltres important perquè aquí venim a buscar informació, trobar la gent, és molt ben fet fins i tot aquest saló i ens permet justament de tenir solucions de cara a les nostres dificultats, parlant amb els altres batlles.
3: I el Parlament de Catalunya ha iniciat els actes per celebrar el mil·lenari de les assemblees de Pau i Treva de Toluges, que es consideren l'embrió del parlamentarisme català. Aquestes assemblees, formades per l'abat Oliva al Rosselló, celebren els seus 1.000 anys i es faran actes arreu de Catalunya. Els principals es faran al mateix Parlament, però també es preveuen activitats a Catalunya Nord, especialment a Pesillà i a Toluges. En l'acte inaugural d'aquest mil·lenari, el president del Parlament, Josep Rull, ha reivindicat el dret dels catalans de conèixer la seva pròpia història.
8: Volem conèixer millor d'on venim, perquè només coneix les seves arrels pot afrontar el seu futur amb confiança. I nosaltres hem estat una nació que se'ns ha negat de conèixer la nostra pròpia història. I, per tant, val la pena de reivindicar-la sempre, d'explicar-la sempre. Volem que aquest passat ens ajudi a interpretar el present i tingui, a més, la càrrega simbòlica suficient per projectar i construir el futur que volem. Se n'ha parlat de les assemblees de Pau i Treva, que són una oportunitat per destacar la continuïtat històrica del país.
3: I obrim ara el bloc cultural perquè Airanou de Baó presenta aquest dissabte els actes de celebració dels 30 anys dels Castellers del Riberal. Ho faran en un acte públic a la Casa de la Vila demà a les 11, on també hi presentaran l'exposició fotogràfica d'aquest aniversari. Els castellers del Riberal són la primera agrupació castellera de les comarques del nord i celebraran les seves 3 dècades d'història amb fites castelleres inèdites a Catalunya Nord i organitzant una diada castellera de primer nivell al maig del 27.
1: La nostra colla padrina, primer de tot, Castells de Barcelona, que ens acompanya des d'aquests 30 anys, i també els Castells de Vilafranca, amb qui mantenim relació i amb qui ens anem trobant i doncs, que seran també presents per celebrar aquest aniversari amb nosaltres.
3: I ara el temps.
9: Estem protegits per un bonic anticicló, la tramuntana és moderada. Són els ingredients per tenir un dia estiuenc amb un cel sense núvols dominat totalment per el sol. Si les mínimes són bastant comparables a les d'ahir, les màximes, en canvi, pugen i pujaran encara demà dissabte. 21 a la Llagona, 22 a Porta, 20 a Sautó, 25 a Cerdinyà, 29 a Vinçà, Truyàs, Millàs, la Torre del Bisbe, 30 a Espirà de l'Aglí, 27 al Cap de Biar, 29 a Reiners i 25 a Montferrer. L'aigua del mar és a 19 graus. Avui és Sant Guiu i Sant Onofre. El 12 de juny de 1976 es fa la presentació del Congrés de Cultura Catalana a Perpinyà. Avui és el dia contra el treball infantil.
10: Rosselló,
11: Vallespí,
10: Conflent,
11: Cerdanya,
10: Capcir i Fenolleda.
11: Ràdio Arrels.

0: Soc l'Enric Balaguer, és el Punt Agrícola, l'actualitat pagesa del Conflent amb Felip Dorrandeu i David Muntanya. És la primavera i és el mes de juny, un període molt activa en principi per als pagesos, i rebem al Punt Agrícola Felip Dorrandeu. Bon dia.
1: Bon dia.
0: I David Muntanya, bon dia.
2: Bon dia a tothom.
0: Bé, Felip, és temps de recolta, de presseguers, abricoters i tot això, no?
1: Comença, tranquil·lament, a poc a poc, enguany. No cal dir enguany, com gairebé tothom tinc pas abricots, o realment ben pocs, i com que vaig arrencar quasi bé tots els presseguers, i bé...
0: Tens pas pres.
1: Tinc pas... En tindré, però d'aquí un mes, a inicis de juliol. I si no, enguany ha sigut un any força especial. Els abricoters han fet ben poca fruita, ben poca.
0: Justament te comentava fora d'antena que un pagès que té abricoters m'ha dit aquest any els abricoters han treballat per ells i no per nosaltres. Tu pots explicar això?
1: Ho puc fer.
0: Doncs fes-ho.
1: Doncs, què significa això? De fet, són, jo diria, segles d'observació dels abricoters per la gent d'aquí, i s'adonen que l'abricoter, si les condicions d'hivern, de tardor, fins, si hi ha quelcom que li agrada pas, que li convé pas, i ben comptes de fer abricots, creï.
0: Això vol dir?
1: Bé, fa més llenya, fa... Per exemple, jo puc pas dir que tenia pas flors, per exemple, però gairebé totes les flors van caure, tot i que hi havia abelles. D'altres abricoters fan pas flors, decideixen que l'hivern ha sigut massa calent, doncs fan pas flors. I, de fet, encara se sap pas ben bé el per què. Se sap que cal que hi hagi, me sembla que són 700 hores a menys de 7 graus o de 8 graus. 7 graus, confirmen, David.
2: Sí.
1: Me sembla que són 700 o 750 hores de fred que cal a l'hivern per un abricoter, però les cal pas al mes de març, les cal a partir del mes de novembre. No se sap ben bé el per què, però s'ha pogut constatar això. I que siguin varietats antigues o varietats noves, tots els abricoters tenen menester de fred a l'hivern. Jo diria que el presseguer, el pomer, els arbres d'aquí, tots tenen menester de fred. Però l'abricoter especialment.
0: Jo tinc l'impressió, per tant, que l'abricoter és menys fràgil que el presseguer. És una impressió...
1: Que te diré... Te donaré un exemple. Poses un presseguer, plantes un presseguer i no li fas res, agafarà totes les malalties que pot agafar, però aguantarà. Un abricoter, el plantes i no li fas res, s'acamparà, creixerà, bé, el farà pescar per abricot, però el dia que el gat se farà les urpes al tronc de l'abricoter, el dia que passaràs al tronc o de, no sé, o que li faràs una petita nafra, o que li tallaràs un arrel, sí, sense fer apolit, tindràs l'abricoter mort. Mm. Bon, és pas obligatori, però sovint passa així. L'abricoter és un arbre al mateix temps resistent i molt fràgil. Una mica com el vidre. Si agafes un vidre entre dos dits, podes pas fer res, és massa dur. Però una finestra o una pilota i la trenques. Veus? És una mica així.
0: David, el Canigó, tot la neu fon amb una gran velocitat actualment.
2: Sí, la neu s'enfusa i però encara es queda una colla de congesta, com feia anys que no n'hi havia tant. Encara mirava i hem pres aquesta tarda els canals del Canigó aquí del sud de Bernet. Se podria baixar de la pica fins avall a les conques amb, amb esquís o amb el que vols. Hi ha neu de dalt fins a baix encara. Que aquí a inici de juny feia anys que no hi vivia tant.
0: I això fa també molta aigua que baixa, no?
2: Sí, les riberes encara són guapes. Hi ha molta aigua encara, sí. Hi ha menys que hi ha 15 dies enrere, però encara hi ha aigua. Sí, sí, i no hi ha tot aquell mes de juny.
0: Aquesta canícula, gairebé canícula, en tot cas gran calor del mes de maig, que quines són les conseqüències?
2: Per la muntanya
0: i per la muntanya pel ramat.
2: La neu a partir de rebenta, però el que és que s'ha quedat una mica sec darrere amb aquesta calor. Però ara amb aquestes tempestes d'aquests dies passats aquí pensi que això ha fet bé la gespa i que tot verdejarà. Si vols, hem passat aquest mes de maig, hem passat de l'hivern a dalt a l'estiu, al gros estiu. Fa d'un cop.
0: Fa anys que passa això, no?
2: Però enguany, per això més, és més marcat. Enguany la neu va marxar. N'hi havia a Nori enguany, però s'ha fos aquell mes de maig rebent. I potser hem tingut sort també que faci calor, perquè si no encara n'hi hauria de neu encara per la pica.
1: Per cal que hi hagi neu fins a la Sant Joan.
2: Sí, hi ha arribat anys que hi ha un any, no sé, als anys 70, que no havíem pogut pujar a la pica per fer la Sant Joan, que l'havíem fet a baix al Pic Jofre, però enguany passaran.
0: El maig cada dia un raig es verifica més o menys, eh?
2: Enguany potser el mes menys... de maig no ha plogut tant com aquests anys passats. Aquests anys passats havíem tingut un hivern sec, i hem tingut aigua el mes de maig per les cireres, per als oients, i enguany també ha plogut per la cirera com cada any, però no amb tant de força com aquests anys passats. I ja ho hem vist amb aquesta onada de calor, no hi ha hagut tempestes ni pluges.
1: Sí, confirmi. I el que va passar aquest mes de maig és que vam tenir temperatures baixes també.
0: També, en algun moment sí.
2: Hem tingut un mes de maig amb molta varietat.
0: Les vaques estan pujant?
2: Les vaques són encara pels darrers dies a prop de la masia.
0: Encara?
2: Encara, ara són anaigades. Les vaques.
0: Com ho veus, això? Com ho veus?
2: Ho veu i que perquè quan els hi poses un prat nou amb herba, no res els hi va bé. Giren i ara fan una mica com aquell conte francès, la cabra de Monsieur Seguin. Ara bramen per anar a la fresca, per aquestes collades de les nostres muntanyes. Ara, i això que veu i que són pas contentes per aquí baix, encara. Ara es triga de marxar cap a dalt.
1: Sí, i d'hi està bona herba.
2: I d'hi està herba tendra, si Balaguer anuncia tempestes pel Canigó i l'herba creixerà.
0: Bé, depèn pas d'això, ho cal dir als oients que ho saben.
2: Aquests dies ha fet boniques tempestes aquí a Sol Pirineu i ara tot verdeja per dalt.
0: Els vedells ja tenen 2-3 mesos, calculen bé.
2: Sí, ara segueixen ben bé les vaques i també s'aniran a la fresca per dalt.
0: Tenen aquests vedells, segueixen les vaques, evidentment, però malgrat tot tenen un instinct, ells mateixos.
2: Sí, no tenen un instinct de GPS. Sí, tinc un instinct perquè tinc un veí l'altre dia que un vedell se li va escapar, les vaques se van escapar i el vedell se va escapar del ramat. I aquell vedell va agafar una carretera, va sortir del poble, va travessar el poble i emprès dins la nit va tornar a venir amb... No és que anava a caçar, va tornar a venir amb la seva mare. Va tornar a travessar el poble tot sol per la carretera que havia agafat. Sí. És això que potser no sé si quin instint tenen, però ja saben se situar dins l'espai.
1: Al Japó tenen ossos pels pobles i aquí hi ha Bernet
2: aquí
1: i em
2: pateix. Aquí de cop hi ha una escapada que... amb el temps venim una mica, no ens pacuem massa.
0: D'ossos no en tenim de moment cap a la zona, a la teva zona.
2: Per ara no. Per ara aquí a... del nostre banc, des del Pirineu, no en tenim cap. Potser aquí a Riaja, a la vora, potser arribaran un dia. No en sabem sort, però em sembla que hi ha un parell d'anys n'hi ha passat un.
0: Mm-hmm.
2: Hi ha hagut testimoniatges que de gent que passejaven i que l'han vist, però no en sabem segurt. No han tingut proves oficials, direm.
0: Felipe, hem parlat dels fruiters, al nivell de la verdura, que fas ara?
1: Planti. Ja som començat de plantar carbassons i melons i tots, durant 15 dies encara plantaré per poder recoltar, fent collir melons tot l'estiu. Perquè... el que passa amb els melons és que, evidentment, no fan pas res que una flor, però quan han fet un meló, els altres treuen mal a venir. Doncs és millor que hi hagi més melons.
0: Mm.
1: Entens el que vull dir? Si plantes una melonera, te farà 2, 3, 4 melons. Si en fa 4, millor. Millor que em faci 6 o 7, però no els farà pas. I després se morren.
0: Ara que tenim davant nosaltres un productor, com es reconeix un bon meló ben sucrat?
1: A mi jo te diré que faig pas el meló...
0: sucrat.
1: Com es diu? El cantalup, el meló del xarantès, aquí. Això faig meló...
0: Sí, ja ho sé.
1: Meló verd, el pell de galàpet. Aquell que me va fer força ple fa 2 anys a un mercat de veure un munt de gent que van veure aquests melons i que passaven: ai, la meu padrina em feia, els posava dins d'una caixa amb papaya i els menjaven per Nadal. I de fet això va ser completament substituït pel meló de Cavaillon,
0: ouais.
1: Que
0: el xarantí, el xarantí
1: de Cavaillon, sí. que té un altre gust completament
0: sí, diferent,
1: eh? I la gent ho van descuidar, no sé pas per què, però jo recordo efectivament petit les meves padrines que feien això, cada una feia melons i encara hi ha guardat per Nadal, però vaja.
0: Però torno a la pregunta, com sabeu encara que...
1: Ah, com sabeu?
0: Bé, que és madur, que és sucrat, si no el guardes.
2: Qui ho encerta ho endevina.
1: Qui l'encerta l'endevina, hi ha un poc d'això.
0: Tenint una mica de sort.
1: Amb el meló xarrantès cal tenir força sort. Amb aqueixos ho veus al color. Tant com hi ha un fons ben verd, el toquis pas. I cal que hi hagi, sovint tenen la part que no, del meló que no veu el sol és verda i a un moment donat gira el groc.
0: I quan és groc?
1: I quan és groc l'agafes.
0: Ah, no, és I quan... el contrari del codi de la ruta.
1: Exacte. Tant com és verd el toques pas.
2: Empresa és com la fruita d'estiu, eh? Cal que hagi sol i temps sec i la fruita serà bona.
1: Ah, sí. Sí, hi ha una diferència enorme entre aquests que són a ple sol i aquests, per exemple, que són un poc a l'ombra d'altres plantes o d'un arbre. És increïble. A mi és així. I globalment, si faig melons verds, perquè bon, hi ha poca gent que em fa, i sobretot perquè tenen pas un gust extraordinàriament bo, però tots són bons. En canvi, els altres, n'agafes 10, n'hi ha 5 que són bons, 3 extraordinaris i 2 que valen per res. Hi ha aquests melons verds i els grocs també, és més o menys igual. Hi ha un gust més o menys constant.
3: Soc l'Enric Balaguer, és el Punt Agrícola, l'actualitat pagesa del Conflent amb Felip Dorrandeu i David Muntanya.
0: David, l'herba actualment és bastant verda.
2: Sí.
0: Quan la talleu? Pas encara?
2: L'herba ja... Sí? Sí, és ara que s'ha de tallar. L'herba magenca, la primera copa, s'ha de fer ara. I aquí a Prada ja és feta. Aquí a final d'abril, inici de maig, ja fa un mes. I més puges, més tenes temps. A Cerdanya començaran ara aquests mitjans de juny de tallar. Això també és un cúmul d'hora com per l'abricoter. L'herba fa l'espiga quan hi ha hagut un cúmul d'hores de calor, a més de 20 graus, penso que és. Aquí, quan hi arriba, no sé si és 6 o 700 hores, arriba a fer també l'espiga. Doncs això també és un... Més va, més tindrem de tallar més d'hora, com amb el rescalfament climàtic. Més tenim de començar el primer d'any més... Abans feia el mes de maig, ara més va, més anem cap a l'abril. Normalment. Però l'herba magenca ja està, ha de ser a Parc i Prada i al voltant del Canigó ja ha de ser entrada.
0: I per l'estocatge, com funcioneu?
2: Oh, bé, ara tenim...
0: Hi ha aquests cims de plàstics?
2: Sí.
0: Això és per la mateixa cosa?
2: Per la mateixa cosa, sí. Hi ha film de plàstic que se posa a cada bala d'herba. Això és quan l'herba és recoltada mig verda, mig seca, perquè no evoluciona més per bloquejar la seva evolució. És com quan fas confitura a casa o si fas monges verdes... En conserves, sí. La mateixa cosa.
0: Perquè abans no en veiem
2: això. No existia, això.
0: Les bales o rodones o quadrades.
2: Això és el progrés que ha arribat també. Com tot. No, però això... tenim l'evolució que ven sobretot de la gent del nord, que sigui a Alemanya o tots aquests països on tenen de fer l'herba en pocs dies. Quan per dalt pot ser, em semblaria que plogui més.
0: Normalment, sí.
2: Sí. Que sigui a Alemanya o a Anglaterra, i tenen més poc temps per assecar l'herba. I llavors hem fet evolucionar les tècniques de recolta. I això nosaltres també aprofitem.
0: Alguns anys falta farratge.
2: Alguns anys falta farratge, sí. Ho hem viscut això aquests anys passats. Però enguany no és el cas. Enguany ja tenim herba per aquí a Nori. I hi ha una dita en francès que diu «Anne de fueng, anne de rien». No sé si s'ha vist amb els brancoters, que no n'hi ha cap. Però d'herba n'hi ha... Hi ha nori.
0: I quan en teniu massa, la veneu, la comercialitzeu?
2: Sí, però nosaltres el que es passa és que tenim de tornar a fer una mica d'estoc, perquè fa 4 o 5 anys que ho acabem tot i que ara anem d'anar a comprar. Però enguany mirem de tornar a emplenar totes les taulades que tenim, perquè... I en presa també es veia, diuen que quan l'any que hi havia herba a Nori és que l'hivern que arribaria tindria de ser dolent, que la calia donar. Llavors ja veurem aquesta tarda.
0: Això estipen. És la prudència del pagès. I del pagès.
2: Sí, potser sí.
0: És com se diu?
2: Es veia, sí,
0: la saviesa dels pagès.
2: Sí,
0: no?
2: Sí, ja, si hi ha herba és que farà dolent l'hivern.
1: Home, ja, jo ho veig, les dites meteorològiques se confirmen sovint.
0: Sí.
1: Sovint.
0: Ah, no sempre.
1: Home, vull dir, pas exactament.
0: No,
1: el dia,
0: però, pas el dia precís.
1: Pas el dia precís, no. Més.
0: Bé, però els sants de glaç fa fred, en principi.
2: Sí, enguany fa fred, sí.
1: Per Pentecosta, un poc abans, un poc després, sempre hi ha vent.
2: Sí. La ventada de Pentecosta.
0: Bé, això és una qüestió de estadístiques i de freqüència i tot això. També m'has dit que has plantat trumfes.
1: Sí.
2: És una prova.
1: Ah, no, és un fet trumfes aquest final de març com els altres anys i m'he guardat una mica per plantar demà o demà passat. Bon, veieu, si els meus padrins haguessin vist, haguessin posat les mans al cap, és per provar, perquè jo m'he vist una cosa. És difícil de conservar les trumfes sense que grillin, perquè trumfes grillades, això és fàcil, eh? Doncs és difícil de conservar les trumfes sense que grillin, i les millors vendes se fan a la tardor i a l'hivern.
0: Sí.
1: Cal calcular, efectivament. Si em planti ara, m'ha dit que potser arribarà més tard, però potser també que tindré pas el mateix rendiment que amb les de plantades al mes de març.
2: I era la festa de Matamala.
1: Sí, era la festa de Matamala. Ara veieu que hauré inventat una nova tècnica i que... No pensi pas.
0: Quina varietat és millor per a les nostres terres aquí? Ni idea.
1: La que te ven la botiga.
2: El negociant.
1: Fa 3 anys que vaig al mes d'octubre, novembre. Vull això. Sí, ho marquem. I quan és el moment de sembrar les trumfes, hem pas pogut tenir el que havies demanat, en canvi te proposem això.
0: Que és millor.
1: No.
2: Parellos, sí. Parellos, per en Filip, no.
0: No, justament, te diuen això, és millor o igual?
1: Fa 2 anys que, per exemple, quan hi vaig... me sap greu, hem pas pogut tenir el que havies comandat. Bon, doncs...
2: Les trumfes també és com les altres coses, també han evolucionat. Hi ha varietats que són més resistents al mildiu. Tot això també se fa un munt de trumfes a Bretanya, i com també és un clima humit, han trobat varietats que resisteixen al mildiu i a maloris, i això fa que també tenim de les asperjar menys. Quan són resistents naturalment, fas menys tractaments.
1: Ah, bé, jo fa 2 anys que tinc el brou bordelès a punt i que faig per res, perquè és pas necessari. I quan ja ho res ben bé a la terra on penses posar les trufes, hi ha pas aquell cuc al filferro que te passeja... Vull dir que n'hi ha un poc, però quasi bé res.
0: I és important l'humitat per la trumfa, és per això que el capcir surten bé.
1: No, és important que sigui sec, que l'aire sigui sec. Ell parlava de trumfes fetes a Bretanya.
0: D'acord.
1: Un lloc on l'aire és més humit. I un aire humit és favorable als fongs, al mildeu, gairebé a tots els fongs. I és per això que si se fent un munt de trumfes a Bretanya han fet evolucionar les varietats perquè siguin més resistents a tots els fongs. Entesos?
2: És això.
0: Com van els presseguers que són bastant fràgils, segons la meva opinió? Bé, actualment com van els teus presseguers, els pocs presseguers que tens?
1: Oh, creixen, van bé, són contents, pensi que són contents, o si s'han posat aigua, top. Fa un parell de dies els vaig esperjar amb all.
0: Amb all.
1: Amb all, sí. Allium sepa. Per fer fora els insectes.
2: Ah, sí.
1: I jo trobo que funciona bastant bé.
2: Jo també en doni les vaques d'all. Sí, ho llepen amb la sal barrejada. És una barreja que ja és feta, eh?
0: Sí.
2: Però també hi allunya...
0: La sal ho sabíem, però l'all que els hi porta.
2: I bé, també fuja... Sí, ho venen així, eh? Oh, però fa fuja tot el que és mosques i els llagastos i tot això. No, normalment no en tindrien de tenir tant. Però els cal donar ja de finals d'abril, quan els cal pas donar avui perquè faci efecte demà, els cal venir de lluny.
0: I és una experiència que fas aquest any?
2: No, ja fa un parell d'anys que ja ho fem. Mm-hmm. Les condicions no són també les mateixes per cada any. Bo, mira, que ens hi fa, t'has de donar una mica d'aixi, s'ho mengen.
1: Sí, bé, a més, l'ai és bo, és superbo.
0: Per moltes coses.
1: Per un munt de coses, sí, efectivament. Jo, bon, jo coneixi qualcú que menja res que això. Oh. Sí, bon, això és un cas un poc
2: atípic.
1: Ah, sí, atípic i excepcional, i li desitgi pas de tenir un càncer o qualcom així. Menjant ai cada dia...
2: Se cura així.
0: I doncs, això vol dir que les... m'ho diràs que sí, evidentment, però les plantes tenen interaccions. Interactuen entre elles.
1: Sí, no, en aquell cas ho sé pas dir, però jo utilitzi una planta per protegir-ne una altra.
0: Sí.
1: Per exemple, si fas ai a l'hort, t'avisaràs que hi ha pescat animal que se vingui a menjar l'ai. Mm. Ben pocs.
2: El cinglar tampoc.
0: Ni el cinglar.
1: No, el cinglar si els agrada pas. Hi ha sofre, els agrada pas. Doncs, posant això sus dels presseguers, fa que hi ha un munt d'insectes que venen pas a menjar els préssecs. Així, per exemple, perquè hi hagi pas ni pulls, ni papapulles, ni res, ni llimaucs a l'enciam, jo també hi posi ai i frígola.
2: I se sent pel terme, no? Que
1: se sent, sí, se sent. A veure, això ho cal pas tocar amb els dits, perquè però quan poses això dins la tomisa...
0: Però això fas, com se diu, un líquid d'ai.
1: Sí, no, però jo ho vaig...
0: El compres fet.
1: Sí. Ho compro tot fet.
0: Sí, però vull dir que és aigua més aigua.
1: Sí, és aigua xafat amb aigua.
0: Mm-hmm.
1: I quan ho obres te sembla que és una cosa un poc especial. De fet, és aigua xafat amb aigua perquè hi ha trossos d'aigua aquí.
0: I això ho podríem aconsellar per la gent, els hortolans, amateurs...
2: Mates pulls?
1: No, mata per res, me fa fugir.
2: Fa fuja.
1: Fa fuja.
0: Com la gent, si algú fa pudor d'ai, també fa...
1: Exactament.
2: I això empres com menys el préssec?
0: Això que n'havia dit també. La pregunta que n'havia és que també el préssec té gust d'ai o no?
1: Té un petit regust. Cal, com diu, cal un sabor especial, cal que hi hagi... veus, bon, depèn un poc dels préssecs, és un poc com el vi. N'hi ha que tenen un gust fondo, d'altres un gust més complex, més complicat.
0: Ah, i posaràs l'etiqueta préssec a l'ai.
1: Exacte.
0: Com va la botiga al Rastell?
1: El Rastell va bé, tenim ple de gent, fem ple, ja cada mes tenim gent nova que ven amb nosaltres i ho comprenc, ho comprenc perfectament. Malauradament, el fet d'haver traslladat allà a Gibraltar amb aparcaments immensos i tot això, ens ha anat superbé.
0: Mm. És una mica...
2: Gent nova per vendre o per comprar?
1: Per vendre.
2: Ah.
1: Per vendre. Ah, i per comprar també. Escolta, jo s'ho multiplicat per 3 quasi bé el que feia.
2: Molt bé.
0: És una mica llàstima per al centre ciutat de Prada.
1: Sí, és per això que dic que és trist, és una realitat, que vols que te digui. Jo el primer, malauradament, si... Bon, jo estic obligat d'agafar un cotxe o bé, un vehicle per anar a fer compres, ja que visc dins d'un mas. Bon, hi ha un munt de gent que fa així.
2: Una gran majoria, sí.
1: Sí.
0: Doncs expliquem, no l'he explicat als nostres oients, potser que no són del Conflent, el Rastell és una botiga, se pot dir cooperativa?
1: No, no, és una associació de productors que fa una botiga que fins a l'octubre passat, octubre 2025, estàvem al centre ciutat, al centre Vila de Prada, i vam traslladar-nos a la zona de Gibraltar, no pas allà a Andalusia, sinó aquí a Prada, tocant d'un supermercat conegut, i com que hi ha aparcaments i tot això, bé, hi ha força més gent. Bueno, la botiga és més gran, és
0: espaiosa, airejada.
1: Sí, sí.
0: Hi ha una gran diversitat de productes, també.
2: Hi ha més passatge.
1: Sí. Ara que ens manca que veieu més carn.
0: Doncs bé.
2: Que mirarem d'emportar.
0: Això. Felip Durandeu i David Muntanya, moltes gràcies.
1: De res.
2: Sempre em va plir.
0: Per venir a l'estudi de Radio Rels, tot i que estem a un període de molta activitat per als pagesos.
2: I tant, el dia és llarg.
0: I els dies són llargs.
1: I comencen d'hora.
0: I comenceu d'hora. Bé, moltes gràcies i fins aviat. El mes de juliol, ni dona ni cargol, que vagi bé. Adéu.
2: I amb el nom de Carol, amb el punt agrícol.
0: El mes de juliol ni dona ni cargol, però hi ha el punt agrícol.
3: L'actualitat pagesa del Conflent amb Felip Durandeu i David Muntanya.

Següent gin tònic sempre és la millor de les dreceres. Està fins als collons de mi.

0: Plau.
1: Rosselló, Vallespí, Conflent, Cerdanya, Capcí i Fenolleda.
2: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
3: Vilatges de Conflent. Escarú és un vilatge petit, però quan ho visites amb el seu batlle Daniel Aspa hi ha moltes coses a dir. Continuem per al cinquè episodi i deixem la plaça Sant Martí i la Font. Escarú és molt calm, malgrat que avui és un dia festiu.
4: No, ja atraparàs pas guaire gent dins dels carrers la tardor o l'hivern.
3: I a l'estiu com es passa?
4: L'estiu hi ha un munt de gent. L'estiu cal comprendre que hi ha un munt de gent i també un munt d'aigua. Perquè hi ha el canal de Nyers que fa tota l'irrigació dels camps i doncs hi ha aigua a profusió a la font de Sant Martí i hasta a Llebenús, que és d'aquí que s'hi l'aigua per al nostre poble, i a munt d'aigua de per tot. I munt d'aigua, munt de gent. Hi ha pobresa, munt de gent. És pas per comprada, Doncs hi ha pobresa, 150 gent aquí l'estiu.
3: És a dir que doble o triple gairebé la població.
4: És això.
3: Que hem dit que era de 80 en temps...
4: De 80 fins a 150 propers.
3: Doncs aquí arribem a una, pot dir un pàrquing ara, però aquest pàrquing, aquest lloc té història.
4: És que aquest lloc té un munt d'història. Aquest lloc se diu el carrer Bison. Ningú sap pas perquè li deien carrer Bison, perquè veia aquí hi havia un munt de cases. Aquí hi havia la casa del Boc, més avall hi havia la casa del Jepa Planes, hi havia la casa del Patricio aquí, un munt de cases aquí. Aquell lloc, veus aquí de sota, hi havia galeries. Les galeries venien fins aquí. I doncs les cases que eren aquí, hi havia un munt de fanta.
3: Esquerdes.
4: Sí, i doncs el municipi ha fet un procés a la companyia que se deia de Nengenzeng, i doncs aquell procés ha debutat en 61 fins a 72-73, i el procés ha estat guanyat i les cases han estat comprades per la companyia i la gent han tingut 4 sous i han baixat a Prada a comprar cases. I era pas la mateixa cosa, perquè a Prada és pas la mateixa vida que aquí dins un poble de muntanya. Tinc de dir que tot el treball que s'hem fet sus la memòria el s'hem fet amb l'associació Memòria de la Mina. Aquesta associació ha fet un munt de coses. I aquesta associació s'han treballat un munt amb el president de l'associació, Patrick Duval, i doncs li dic aquí si veieu me sentirà a Radio Arrels, li dic bonjour Patrick. I doncs s'hem fet tot això, veus aquest paneu, i aquest paneu conta l'història de la destrucció d'aquell bocí de poble d'Escarú aquí. Perquè aquell procés, a la fi d'aquell procés, la companyia ha dit: tenim un document de l'Ajuntament, que diu que en aquest lloc, en 30, 34 o 35, tenim un document que diu que l'Ajuntament volia fer una escola aquí i ha pas pogut fer l'escola perquè hi havia un munt d'aigua, hi havia una sorsa, un munt d'aigua, i donc l'escola ha pas pogut estar feta. I donc el tribunal, bon, es pedieu per això que les cases han estat... I donc el document, el nostre advocat, que se deia Jean Normand, del Bureau de Paris, ha fet analitzar l'ancre de l'escritura. L'ancre de l'escritura, en 34, 35, 36, era un ancre d'estil havia. Era pas ancre de l'època. I doncs era un fals. Era un fals. Doncs les coses s'han adobat ràpidament. I doncs la companyia ha pagat per les cases aquí. Ha pagat. I també ha pagat per la cooperativa que m'han vingut a fer visitar, si vols, que hi hagi pas més, me te la faré visitar per això.
3: Daniel Aspe, per què? Què vol dir això, carrer Biron?
4: Ho saben pas, els vells aquí ho saben pas, ningú ho sap. Hi ha un carrer Biron, una dona, de cop, me'n recordi, m'ha telefonat. No, és jo que s'ho vist, un article, s'ho vist un article que hi havia un carrer Biron allà dalt, en Cerdanya. Me'n recordi pas, i un. Li s'ho telefonat, aquesta dona. M'ha dit, ah, bé, moi non plus, je sais pas qu'est-ce que ça veut dire. Perquè ells ho dit, Joan, tenim un també de carrer Biron. Ho sabem pas,
3: caldrà fer... Caldrà encara... Queden sempre recerques per fer, eh? Doncs anem cap a la cooperativa. Suposo que tornarem... Hem passat davant l'epicerie de l'Ivona, també, que havíem fet una emissió a Radio Arrels una vegada, però de moment anem a la cooperativa.
4: Anem a la cooperativa perquè aquí és la meva casa. Veus? Aquí és la meva casa.
3: És a dir que no hi ha casa.
4: És la meva casa, però quan som estat a Baia d'Escarú, això m'ha fet ple perquè han posat, veus, aquests rocs aquí, han posat aquest banc. Ningú m'ho ha dit. Han posat aquests bancs. Tot això que veus aquí...
3: Eines de... Per...
4: No podes pas garrar aquí, no podes pas posar botures. Ho hem fet perquè era la meva casa i ho hem fet per jo.
3: L'han delimitat i es pot pas aparcar, eh?
4: No. Ara anem cap a la cooperativa. La cooperativa... Aquí, saps? Jo dic que sovint, saps, de cop se parla del patrimoni material. Aquí ja podem parlar de coses que... Sabeu un pas. Però dins de la memòria les coses que són ben encrades dins de la memòria.
3: Vilatges de Conflent. Molta emoció amb Daniel Aspe. La propera vegada entrarem a la cooperativa que no existeix més.

0: Ràdio Arrels, a Sureda, 95.
1: Ràdio Arrels.
2: Arrels.
3: L'associació Ludopia presenta la Yepisada, dos minuts dedicats a les extravagàncies de la nostra llengua.
4: La musiqueta que sentiu i que ens serveix de jingle a cada emissió és una obra, bé, ho dic, però sé que tothom ho ha reconegut, és una obra de Pascal Coumelade. El títol és Sense el ressò del drink. Encara que no ho sembli, drink és un mot, és una paraula que surt al diccionari. És una expressió que evoca el so que fa quan rep un xoc, un objecte de metall o de vidre. Podem parlar del drink de l'or, de l'argent. D'una paraula que imita un so, en diem onomatopeia. Serveixen sovint en els còmics quan han d'expressar una fresa o un soroll. Però també les podem utilitzar cada dia. Són paraules que enriqueixen el nostre parlar i el fan més viu. Escuteu això i per cada soroll que sentireu tenim un mot. Patatxap. Catric-catrac. Pif-paf, o encara flist-flast. Taf-taf. La trompeta, eh? Tarara o tururut, a pas confondre amb el clarí. Tararí. Aquest bebè fa ue, u-e, accent greu.
3: La Yepisada, dos minuts dedicats a les extravagàncies de la nostra llengua. Un programa proposat per l'associació Ludopia.
0: Ràdio Arrels, a Tercera, 95.
2: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
5: Ràdio Arrels. És migdia. L'informatiu. A Ràdio Arrels.
6: Bon dia, les notícies. Aquesta hora amb Miquel Martínez Vila. L'USOP es juga la permanència al top 14 aquest diumenge. Serà en un sol partit contra el Provence Rugby a Aix de Provença. Laura Costa.
7: Dos escenaris son possibles. Si l'USAP gagne, es mantindrà al top 14 la temporada vinent i continuarà amb l'élite del rugby francès. Si Provence Rugby s'impose, l'USAP baixarà en Pro D2 mentre que el club provençal accedirà al top 14. Aquest darrer escenari és difícil d'imaginar pels entrenadors i els jugadors catalans que han previst posar els seus millors elements per assegurar la victòria. Per aquest partit, només 1.500 places han estat reservades als supporters de l'USAP i únicament els socis i les penyes han pogut obtenir una entrada per a l'estadi. Tanmateix, des de dimecres a les 9 del matí, Provence Rugby havia anunciat l'obertura de 400 places suplementàries pels aficionats catalans. Però malgrat això, la web de Provence Rugby mostrava llargues cues d'espera de 1 fins a 9 hores i nombrosos errors de connexió. Una situació frustrant pels supporters catalans disposats a fer el desplaçament per donar suport a l'USAP. Provence Rugby, USAP, diumenge 14 de juny a les 6 de la tarda.
6: Gràcies, Laura. Precisament sobre aquest partit també n'ha parlat a Ràdio Arrels l'antic jugador de l'USAP, Gerard Majoral, que ha apel·lat a l'èpica i a la identitat del club per salvar la permanència a la primera divisió.
8: Si anem a cercar totes les velles ficelles que s'hem tingut per al passat, d'anar a cercar aquesta identitat catalana, l'esprit català, fa pas tot, però de cops permeteix de guanyar un bri de maig, de tenir un suplement d'esprit per poder, en un moment donat, fer en sorte que la fi del maig sigui del costat de Perpinyà. És una força indescriptible de tenir un engument del poble català darrere aquesta equipa, perquè és pas l'equip d'una vila, és l'equip d'un departament, és l'equip d'una identitat, jo diria hasta que és l'equip d'una nació.
6: I ara canviem de qüestió perquè els càrrecs electes de Catalunya Nord tenen avui el darrer dia de cita del Saló dels Batlles, una exposició pensada per fomentar els contactes entre ajuntaments i amb empreses i associacions que treballen amb els municipis. Com que ha estat any d'eleccions, molts batlles participen per primer cop amb el càrrec en aquesta fira. Alexa Torres és batllessa i Elisabet Duixans Laixebeca és consellera municipal de Sant Joan la Sella.
9: He vingut per a veure molta gent que són molt importants.
10: L'interès per nosaltres, gent recentment a l'Ajuntament, és per nosaltres important perquè aquí venim a buscar informació, trobar la gent, és molt ben fet fins i tot aquest saló i ens permet justament de tenir solucions de cara a les nostres dificultats, parlant amb els altres batlles.
6: I el Parlament de Catalunya ha iniciat els actes per celebrar el mil·lenari de les assemblees de Pau i Treva de Toluges, que es consideren l'embrió del parlamentarisme català. Aquestes assemblees, formades per l'abat Oliba al Rosselló, celebren els seus 1.000 anys i es faran actes arreu de Catalunya. Els principals es faran al mateix Parlament, però també es preveuen activitats a Catalunya Nord, especialment a Pesillà i a Toluges. En l'acte inaugural d'aquest mil·lenari, el president del Parlament, Josep Rull, ha reivindicat el dret dels catalans de conèixer la seva pròpia història.
11: Volem conèixer millor d'on venim, perquè només coneix les seves arrels pot afrontar el seu futur amb confiança. I nosaltres hem estat una nació que se'ns ha negat de conèixer la nostra pròpia història. I per tant, val la pena de reivindicar-la sempre, d'explicar-la sempre. Volem que aquest passat ens ajudi a interpretar el present i tingui, a més, la càrrega simbòlica suficient per projectar i construir el futur que volem. Se n'ha parlat de les assemblees de Pau i Treva, que són una oportunitat per destacar la continuïtat històrica del país.
6: I obrim ara el bloc cultural perquè Airanou de Baó presenta aquest dissabte els actes de celebració dels 30 anys dels Castellers del Riberal. Ho faran en un acte públic a la Casa de la Vila demà a les 11, on també hi presentaran l'exposició fotogràfica d'aquest aniversari. Els Castellers del Riberal són la primera agrupació castellera de les comarques del nord i celebraran les seves 3 dècades d'història amb fites castelleres inèdites a Catalunya Nord i organitzant una diada castellera de primer nivell al maig del 27.
12: La nostra colla padrina, primer de tot, Castellers de Barcelona, que ens acompanya des d'aquests 30 anys, i també els Castellers de Vilafranca, amb qui mantenim relació i amb qui ens anem trobant i doncs, que seran també presents per celebrar aquest aniversari amb nosaltres.
6: I ara el temps.
13: Som el divendres 12 de juny. Bon dia. Aquesta tarda unes màximes de 31 graus a la plana i 20 a la muntanya. Una tramuntana també present al Rosselló i al Baix Vallespí. Demà el temps continuarà sent igual. Les mínimes seran de 21 graus a Perpinyà, 20 a Serret, 15 a Prats de Molló, 19 a Prada i 9 a Montlluís i a la Tor de Querol. Les màximes seran de 33 graus al Rosselló, Conflent i Vallespí, 23 al Capcí i 25 a Cerdanya. Diumenge al matí un temps igualment assolellat. Les mínimes seran de 20 graus a Perpinyà, 19 a Serret i a Prada, 16 a Prats de Molló, 11 a Montlluís i 12 a la Tor de Querol. A la tarda, pluja i un oratge a la muntanya. Les temperatures seran de 31 graus al Rosselló, Vallespí i al Conflent, 22 al Capcí i 25 a Cerdanya.
1: Ràdio Arrels. Cada dia i cada hora en català.
5: Des de l'any 1981, Ràdio Arrels és la veu de Catalunya Nord. Avui necessitem el suport dels nostres auditors per continuar. Ens pots ajudar entrant a donatius.radioarrels.cat. donatius.radioarrels.cat.
0: Ràdio Arrels, a tu i 95.
2: L'actualitat a Ràdio Arrels.
5: amb Miquel Martínez Vila.
14: Gerard Masoral, bon dia.
8: Bon dia a tots.
14: Molts oients de Ràdio Arrels es coneixen per haver estat jugador de rugby, però ara sou també president de l'associació Josep Soví i us volia preguntar una mica, ens expliqueu què feu en aquesta associació.
8: És una grossa associació del departament. Sem posicionat sus de les persones handicapades, veies, sus de tot el que és la ditologia i també l'inserció dins del món ordinari de la gent que són en situació de handicap. I tenim un munt de plataformes que s'ocupen de totes aquestes persones, de 3.000 persones, tenim a nos ocupar tot l'any per diferents coses.
14: Clar, perquè precisament Catalunya Nord és un territori envellit i a més amb zones molt rurals, això li dona una dificultat afegida en aquesta feina?
8: Tenim una població que malauradament és un ribell dins del departament i doncs cal posar en face, fent davant d'establissements que poden acceptar aquestes persones i tenim també una atractivitat per rapport al climat també, on hi ha un munt de gent que venen a estar aquí i donc si hi ha un munt de gent hi ha també un munt de cas i donc nosaltres amb d'altres associacions som aquí per fer en sorte que la gent tingués tot dans l'appartement lo que cal per y venir a assistar hasta l'handicap, les persones ombribelles, mit aquí.
14: Gerard Masoral, molta gent, abans ho deia, us coneix per la vostra etapa com a jugador de rugby i precisament aquest diumenge hi ha un partit vital per l'USAP. Com ho veieu, això?
8: Bé, el departament avui tremola perquè esperen diumenge a 18 hores per saber una hora en pres el resultat, però dins del departament tothom espera aquest moment i espien pas tot l'altre. És vraiment una identitat forta per al país català. Perpinyà, el rugby és una religió i donc tothom espera. Tothom se diu que per això que seria una bona cosa que Perpinyà s'estigui dins d'aquest top 14, malgrat que el maig risca d'estre un munt de complicat perquè hi ha un rugby de Pro D2 que trapa un rugby de top 14. Donc caldrà trapar la manera de manobrar aquesta equipe d'Aix-en-Provence perquè hi haurà per això un munt de feina a fer per poder guanyar aquest maig.
14: A més, l'equip d'Aix de Provença arriba fort també al maig. Sou optimistes de cara a diumenge?
8: Bé, jo me dic que cal anar a cercar optimistes, sí. Si anem a cercar totes les velles ficelles que s'hem tingut per al passat, d'anar a cercar aquesta identitat catalana, l'esprit català, fa pas tot, mais de cops permeteix de guanyar un bri de maig, de tenir un suplement d'esprit per poder, en un moment donat, fer en sorte que la fi del maig sigui del costat de Perpinyà. És una força indescriptible de tenir un engument del poble català darrere aquesta equipa, perquè és pas l'equip d'una vila, és l'equip d'un departament, és l'equip d'una identitat. Jo diria hasta que és l'equip d'una nació.
14: Gerard Masoral, moltes gràcies.
8: Gràcies a vos.
1: Escolteu Ràdio Arrels.
5: Ràdio Arrels.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Andreu Turrón no va inventar la tenorra. Història de la música tradicional nord-catalana, una emissió de Pere Jordà i Oriol Lluís Gual.
3: Amb l'Oriol Lluís Gual i el Pere Jordà estem aquí a Ràdio Arrels fent un repàs de la història de la música tradicional nord-catalana i hem estat parlant de la Cobla de Joglars, una cobla que vam dedicar-li tot el darrer episodi i que ens explicàveu doncs, que dura durant, des de l'edat mitjana i que arriba una mica fins a la Revolució Francesa. Però a partir d'aquí hi ha molts canvis, no?
4: Hi ha un moment on hi ha com un blanc de referències. Ells existeixen, eh? Pensi que al moment bon, existeixen un xic menys, la gent és menys de moda, però aguanten. Havíem pogut parlar del bas, el baix, el basso, el basson, que es trobava dins cobles. Com deia, era un instrument, abans que no es trobava dins les cobles, era un instrument que es trobava a casa dels xerrimiaires. Ells en tocaven. Però aquest instrument, com que són els mateixos músics, com que xerrimiaires desapareixen amb la Revolució Francesa i l'Antic Règim, els que saben en tocar continuen a l'inici a tocar-ne un xic dins les cobles. Dic a l'inici, però als anys 1850, encara hi ha mencions de baix dins les cobles. Per jo, això és molt personal, la tenor, o el que anomenem avui dia tenor, era una de les xeremies que tocaven amb els xeremiaires i que és per això que en tenim pocs rastres dins les cobles antigues, perquè arribarà dins les cobles després de 1800. Aquestes, doncs, xeremiaires desapareixen, només queden les cobles de 4 o 5. Evolucionen de mica en mica. Com ja ho hem dit, cap allà 1850, la cornemusa desapareix, reemplaçada per diversos instruments, el que quedarà serà el trombó. I arribem a 1857, i aquí deixaré la paraula al Pere.
5: Llavors, és el moment de la modernització dels instruments de cobla. Fins i tot es va intentar modernitzar la cornemusa, després el gust musical va fer que l'invent no va prosperar. Tenim un grall de cornemusa amb claus al Museu del Palau Lascaris, a Niça, però és l'únic grall català amb intent de modernització que es conserva. Doncs, la modernització, és a dir, la modernització, senzillament, s'afegeixen claus al flabiol, a la prima, a la tenora, s'eixamplen l'amplitud dels instruments, s'adapta també l'instrument quan toca a un ús solista, es milloren les maneres, les mecàniques, els sistemes de claus i, evidentment, el repertori canvia. Si ens quedem a Catalunya Nord, hi havia una dansa de la qual només tenim mencions escasses que se'n deia senzillament el ball, que després es va anar caient en desús, tenim més arxius de danses com són els xotis, el vals, les polques, mazurques, que són danses de saló que eren de moda aleshores al segle XIX i que, ironia com ho diria, en fi, del destí, es coneix aquí localment com a ball català, en oposició amb la sardana.
3: Ah, tot i que eren danses, que totes les que has dit no n'hi ha cap...
5: Gens d'absolut, cap que sigui específicament catalana, ben al contrari, però met aquí. Va acabar passant com a ball català. Molt bé. Coses divertides que podem remarcar. Però la formació també s'estabilitza. És a dir, d'una formació amb un mínim de dos músics ben bé, després amb un nombre de músics que varia entre 3, 4, 5, la cosa s'estabilitza, més o menys, ho sintetitzi moltíssim, al voltant de 6 músics. Doncs, ens trobem amb un flabiol, dues primes, dues tenores, un baix de metall, originalment un trombó de vares. Després n'hi ha que van dir no, el trombó no va bé, no queda bé perquè és el mateix registre que la tenora. Doncs ho van substituir per un saxhorn, això més endavant. També, com dir, la substitució de certs instruments es fa amb l'evolució tecnològica dels instruments més clàssics, que això també és divertit d'observar-ho. Però, de moment, me centri molt en el que era l'ús a Catalunya Nord, però, de fet, és Catalunya Nord en el sentit molt ampli perquè la mateixa cosa passa a l'Empordà, estrictament.
4: Pep Ventura no va inventar la sardana, tal com l'Andreu Torrent no va inventar la tenor. En Pep Ventura toca en cobla en aquell moment i toca dins cobles empordaneses que, de fet, fins a 1840-1850 són les mateixes, amb el mateix nombre d'instruments que les nostres d'aquí de Catalunya Nord. Com deia el Pere, 6 instruments. Això es una cosa que es segueix molt i molt bé. El que ens passa aquí a Catalunya Nord, que és una cosa, no sé, una bogeria inesperada, tenim la família Coy de Serret, que hi ha el pare, que té 3 fills. Un ha marxat de músic militar a París, els altres s'han quedat aquí. Tenen una cobla junts. En 56-57, el que havia marxat a París, que es deia Josep, cultura molt francesa, però de territori català, arriba aquí, no té més feina, s'instal·la a Perpinyà, i a Perpinyà comença a fer arranjaments de balls catalans. El contrapàs, composa també, composa moltes coses. Tenim la data exacta d'això. El mateix any, la família Coy, doncs el pare amb els dos altres fills, es barallen del que sembla amb la família els Simon de Prada, que després van fer la cobla Ferriols, i decideixen pujar una cobla amb l'Andreu Turon, tenorista, i dues persones més d'Illa de Tet. I fan un anunci dins la premsa. I això és com molt revolucionari, perquè fins ara, quan hi havia una cobla, hi havia només apuntat cobla dins la premsa, no sabem qui era, i aquí és la primera vegada que tenim un anunci amb un nom de cobla, els músics i tota la informació. I és el moment on treuen el flabiol de la cobla per ficar el cornetí. 1857. I aquest Josep Coy, doncs, a Perpinyà, que ell comença a treballar al Teatre de Perpinyà, doncs cultura molt clàssica, i no toca en cobla. Fa les composicions d'aquesta cobla. El que és interessant és que tot això funciona. És a dir, que crea una moda. I a partir del moment on tens un compositor que escriu per 6 instruments definits, amb una cobla de 6 músics cèlebres del departament que comencen a tocar un xic per tot arreu, creen aquesta moda i creen, de fet, la cobla rossellonesa. Abans teníem la cobla que diem de joglars, amb els instruments més antics, un repertori que no ens ha arribat tant que això. I ara tenim una música escrita, composicions, etc., etc. I doncs 1857 és una fita capital per entendre les cobles en general. De l'altre costat de la frontera, mateixa cosa. Tenen aquestes formacions que comencen a evolucionar per històries, com dir, de territori molt diferents, històriques. De vegades es doblegen perquè tenen de fer concerts. Comencen un xic a canviar. Comencen a tenir la sardana dita llarga que apareix, amb escriptura també. I és a partir de 1857 que comencem realment a tenir la distinció entre les cobles nord-catalanes i les cobles empordaneses, que direm de sardanes, més tard. No sé si descuidi coses.
5: No. De manera molt sintètica, evidentment, hi ha l'engròs. No hi havia només la cobla del Pep Ventura. Si volem fer encara més provocació, el Pep Ventura no va inventar la cobla. No, és a dir, tot això són intents. De la mateixa manera que no només hi havia els tallers perpinyanesos, encara que va ser el motor de la modernització, en tot cas el que es veu més, també hi havia altres tallers a l'Empordà, segurament hi havia la torneria Reig, que a priori no ferraven, no posaven les claus ells mateixos, doncs que és possible que ho demanessin en altres artesans. En tot cas, aquest resum de l'història de l'evolució de les cobles és molt ben il·lustrat en les col·leccions i del CIMP, Museu dels Instruments de Ceret, 14 carrer Pere Remei, o també en el Museu d'Història de la Ciutat de Girona, on podeu veure unes altres evolucions, per exemple, de la prima. per citar un altre coble que no va passar a la història com la cobla del Pep Ventura, és la cobla del Miquel Gic, el qual sabem, perquè se n'ha conservat els instruments, sabem que tocava amb un flabiol del Valentí Turón, per exemple. Però cadascú vol també aportar la seva innovació per fer la seva promoció, senzillament. Hi ha invents que passen a la història i d'altres que, per molt que hagin funcionat en el seu temps, l'historiografia no ha guardat.
3: Doncs moltes gràcies als dos.
0: Gràcies.

0: Andreu Turón no va inventar la tenorra. Història de la música tradicional nord-catalana, una emissió de Pere Jordà i Oriol Lluís Gual.
1: Radio Arrels, a Salelles, 95.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: L'Europa de les llengües, un viatge lingüístic arreu del continent. Amb Miquel Martínez Vila.
3: Avui som a la península ibèrica a l'estat espanyol.
4: Sí, si pensem les llengües ibèriques, segur que la majoria de vosaltres en parlareu del català, del castellà, del portuguès, el basc i el gallec. Però hi ha alguns altres idiomes que són menys forts i que no van aconseguir ser oficialitzats i, per tant, estan molt pitjor que aquestes llengües que ara us deia. Un dia ja vam parlar en aquest programa de l'aragonès i avui anem més cap a Ponent i serem a Astúries, al nord de la península, on s'hi parla un idioma propi conegut com a asturlleonès.
3: Si es diu asturlleonès, entenc que no només es parla Astúries.
4: Efectivament, si veieu els mapes lingüístics o de províncies històriques de la península, veureu que la majoria d'elles són verticals, de nord cap a sud. Això es pot veure molt fàcilment amb el mapa de Portugal o, per exemple, amb el mapa dels Països Catalans, que són, diguem, més estrets que alts. Això té una explicació molt simple, i és que els regnes catòlics van conquerir aquestes terres als musulmans i els van conquerir de nord cap a sud. Per tant, cadascú conqueria, diguem, la seva zona en vertical cap avall. L'asturlleonès no és una excepció i en aquest cas des d'Astúries baixa per l'oest de la regió de Castella i Lleó i toca algunes zones de Portugal.
3: I quanta gent el parla actualment?
4: Es calcula que aquest idioma el parlen poc més de 500.000 de persones, la majoria d'ells són Astúries, però encara hi ha unes quantes persones a l'oest de Lleó i a Portugal. En el cas de Portugal és especialment a la comarca de Miranda de Duero. Legalment, els estatuts de Castella i Lleó i d'Astúries recullen tímidament l'existència d'aquesta llengua, tot i que no té una protecció massa gran en aquests territoris. A Portugal també està reconegut a la zona on es parla i, tot i que no és oficial, és present a la retolació dels carrers i s'ensenya de forma optativa als col·legis. A més, té alguns programes a la televisió pública asturiana i, de fet, ara podrem sentir un fragment d'un d'aquests programes i si algú dels que ens escolta té sentit el castellà o el gallec, veurà que s'assembla força a les dues llengües.
5: Estamos en Campumanes, en el concello Chena, lugar de paso obligado si subes pa'l puerto Pallares y arrodeado de montes perguapos. Si nun vinistis en tovía, ya estáis tardando. Venir a dar un paseín per aquí.
3: Té una gramàtica enorme, l'asturlleonès?
4: La norma, diríem, oficial d'aquest idioma és la de l'Acadèmia de la Lingua Asturiana, amb un organisme del qual es va començar a parlar al segle XVIII i que són els responsables de la normativització d'aquest idioma. Malgrat que el nom de l'acadèmia, diríem, que només se centra en Astúries, les seves normes són bastant flexibles i permeten que els parlants lleonesos o mirandesos s'hi puguin adaptar a la seva manera. Tot i això, els mirandesos, és a dir, els portuguesos que parlen asturlleonès, van decidir, al tombant del segle XXI, de crear la seva pròpia norma, cosa que va estar impulsat pel Consell Municipal de Miranda amb la Universitat de Lisboa. Aquesta nova norma s'apropa més al portuguès i la seva voluntat és representar l'asturlleonès, però només en aquella comarca.
3: La llengua està molt amenaçada i diluïda amb el castellà.
4: De fet, aquesta llengua s'havia parlat fins a Extremadura, que és bastant més al sud, i a Cantàbria, que és més al nord-oest, però en aquestes zones es va perdre ja fa molts anys. I hem d'entendre que el regne de Lleó es va integrar a Castella ja al segle XIII. I com que és molt a prop del centre de poder castellà, doncs la influència d'aquesta llengua castellana ha estat realment enorme. És molt semblant al que va passar a les llengües d'oil de l'estat francès, les més properes a París, que han estat de les més afectades per aquesta influència doncs, del francès, en aquest cas parisenc.
3: I acabem sempre amb una recomanació de lloc per visitar.
4: Sí, avui us recomano visitar Cudillero, que és un petit poble costaner del nord d'Espanya, Astúries. És conegut per les seves cases de colors, que pugen pels pendents com si fossin graderies, i per tenir un port pesquer molt actiu amb un ambient local. És un lloc bastant tranquil, ideal per fer una escapada d'estiu, perquè a més la temperatura, diguem que és bastant suau. A Astúries hi acostuma a fer una mica més de fresqueta doncs, que a Perpinyà, i és un dels reclams turístics de l'estiu per fugir de la calor. A més, la gastronomia d'Astúries és bastant coneguda. I acabarem ara escoltant l'himne d'Astúries amb la seva versió asturlleonesa. Astúries.

L'Europa de les llengües, un viatge lingüístic arreu del continent. Amb Miquel Martínez Vila.

0: Radio Arrels, cada dia i cada hora en català.
1: El disc de la setmana. Amb Paula Escudero.
2: Aquesta setmana presentem les cançons de Carles Collado del seu últim disc, Les nits del Mussol. Carles, després d'aquestes cançons, en trauràs alguna altra més?
3: Em ve molt de gust i, de fet, et podria dir que ja estic mig treballant per fer un segon LP. Ja tinc algunes lletres i algunes melodies al cap i, com et dic, ja hi estic treballant. Així que espero que en un futur proper puguem tornar-nos a trobar i poder ensenyar-vos les noves cançons.
2: Amb molt de gust. Si m'haguessis de dir la cançó que prefereixes de totes aquestes que has tret, que són nou en aquest últim disc, Les nits del Mussol, quina seria? La que estiguis més orgullós o la que sentis més, potser?
3: Et diria Aquest vespre. Penso que potser per aquest final, aquest atisbo d'esperança que dona i aquest final més amorós i més dolcet, és la cançó que segurament més recull tota l'essència de l'àlbum, no? Vull dir, passem d'una mica de la part més tràgica, passem també pel moment de somiar, per el moment àlgid, la pèrdua, fins que al final doncs, hi ha aquest retrobament tan esperat. I sí, segurament, potser no a nivell musical, perquè és una cançó bastant senzilla, és una balada en acústic molt, molt tranquil·la, però crec que la línia que hem aconseguit musical en aquesta cançó està molt, molt, molt, molt ben trobada.
2: Doncs ara parlarem de la última cançó de la setmana, que és la cançó que es diu Un àtom als teus ulls. És la més suau, potser, de les que hem escoltat fins ara de tu, Carles Collado. Per què Un àtom als teus ulls?
3: Un àtom als teus ulls... De tots he sabut més o menys la mida de l'àtom i si haguéssim de buscar un àtom als ulls d'algú seria per poder estar dins d'aquells ulls hores i potser dies, no? Sense abandonar aquella mirada. Aquest és l'element principal, no? L'excusa per posar aquest nom i l'acció seria aquesta, mirar-li els ulls a aquella persona que tant voldríem fer de mirar-li els ulls i no abandonar-los mai.
2: Dins la cançó dius la màgia és una ciència exacta a la qui no fem cas. Ens pots explicar una mica aquesta frase?
3: Encara que sembli una contradicció, hi ha molta gent que pensa, jo a vegades també ho penso, que la màgia no exactament com a màgia, com ens la poden ensenyar els artistes de mags, no? com el Mago Pop i tots aquests, la màgia també es pot fer d'altres maneres. No?

0: La gent que fa màgia a casa seva perquè té un petit altar on hi posa una espelma, una barreta d'encens, on fa el seu farcellet per cremar unes herbes, i tota aquesta voluntat que hi posa perquè té un anhel, perquè té una necessitat, perquè té una por, penso que això moltes vegades funciona, no simplement perquè sigui una màgia que funciona, sinó precisament per això, no? Per l'energia que personalment cadascú de nosaltres podem abocar a que això succeeixi. Clar, aquests rituals, aquesta màgia, aquesta ciència no existeix, però qui la prova, qui la, diguem-ne, qui la treballa, molta gent et donarà fe de que funciona. Llavors hi havia aquesta contraposició, aquest joc de que la màgia és una ciència exacta. Per què? Perquè funciona, està comprovat que si fas això, això, això, probablement arribis a tenir uns resultats, són indeterminats, potser sí, però ningú li fa cas, ningú li dona el valor que té, no? Aquesta vessant, doncs, més esotèrica o espiritual.
1: Aquesta famosa llei de l'atracció, podríem dir.
0: Podríem dir així.
1: Carles Collado, moltes gràcies d'haver estat amb nosaltres aquesta setmana a l'antena de Ràdio Arrels.
0: Paula, un plaer, moltíssimes gràcies, felicitats per totes les emissions que feu, pels programes que plantegeu, i us desitjo molt, molt, molta sort i llarga vida.
1: Moltes gràcies. I tot seguit ens despedim escoltant Un àtom als teus ulls, de Carles Collado.

0: Radio Arrels, a Vilafranca, 95.5.
1: Sortim de casa.
2: Amb l'agenda de Radio Arrels.
1: L'agenda de Radio Arrels.
3: Cultura a Radio Arrels. Amb Miquel Martínez Vila.
4: Els castellers del Riberal, una de les colles castelleres de Catalunya Nord, celebra el seu 30è aniversari entre 2026 i inicis del 2027 i farà una presentació doncs, dels actes d'aquest 30è aniversari aquest dissabte 13 de juny a la Casa de la Vila de Baó. Per parlar d'aquest aniversari tenim a aquesta hora la Laura Pi, la cap de colla dels castellers del Riberal. Laura Pi, bon dia.
5: Bon dia.
4: Com deia, feu aquesta celebració dels 30 anys, una celebració que durarà un any sencer, no?
5: Sí, de fet, hem decidit de fer-ho sobre un any perquè entre el moment que va néixer el projecte de crear una colla castellera, que va ser al juny del 96, i el moment que vam batejar la colla, que va arribar al juny del 97, doncs va passar un any de comprendre què eren els castells, aprendre, fins a realment formar la colla. I doncs hem decidit que aquest 30 aniversari el celebraríem durant tot aquest any, doncs del juny 2026 al juny 2027.
4: Clar, aquest mateix dissabte hi ha una mica l'acte d'inici d'aquest aniversari. Ja s'ha obert una exposició fotogràfica, que de moment és a Baó, si no m'equivoco. Si
5: sí,
4: no és això.
5: Sí, és això. De fet, el primer acte d'aquesta celebració serà l'inauguració d'una exposició de fotografies creada especialment per aquest aniversari. És una exposició de fotografies que reprèn una mica tot el recorregut, l'itinerari de la colla, des de la seva creació, moments més importants i també el que fa la identitat pròpia de la nostra colla. Llavors és una presentació una mica de tot això i és una exposició que es vol itinerant. Llavors comença a Bou, el poble on som. Es quedarà 3 setmanes a l'Ajuntament de Bou, després tenim unes dates reservades amb altres ajuntaments, però també ho dic aquí perquè si hi ha un ajuntament que vol tenir l'exposició, doncs tenim disponibilitats i per això ens cal contactar.
4: Heu previst un calendari durant aquest any de celebració amb algunes propostes, diguem, castelleres, però fora del que faríeu en un any normal, no, Laura?
5: Sí, hi ha diferents actes. Bé, el dia de l'inauguració de l'exposició de fotografies també presentarem una nova samarreta, la samarreta del 30è aniversari, i després farem diferents actes, com per exemple un pilar caminat que farem a finals del mes de setembre, en direm una mica més, hi ha un tema també de castell aquàtic que anirem presentant, i finalment la celebració del 30è aniversari d'aquest bateig amb una actuació important a Catalunya Nord.
4: Una actuació important amb dues colles convidades diríem, del primer nivell del món casteller.
5: Sí, la nostra colla padrina, primer de tot, que és de Barcelona, que ens acompanya des d'aquests 30 anys, i també els castells de Vilafranca, amb qui mantenim relació i amb qui ens anem trobant, i doncs que seran també presents per celebrar aquest aniversari amb nosaltres.
4: Això serà ja de cara al maig de l'any que ve, diguem, no? O sigui, serà el final, diguem, de tot aquest any de celebració, és això?
5: Sí, serà el punt final d'aquest any de celebració. Sí.
4: Molt bé, doncs aquestes dues colles importants, que és veritat que el mes de maig una mica acaben de començar temporada, però que aquestes colles començant temporada ja fan castells molt més alts que els que es poden veure normalment a Catalunya Nord. I em comentaves aquestes propostes de pilar caminat, que al final és un castell en moviment, diguem, o això de castells aquàtics, que no has concretat molt, entenc que són coses que no s'han fet mai a la colla o que d'aquesta manera no les heu fet mai?
5: El pilar caminat en van fer un als Palaus dels Reis de Mallorca, pujant les escales, però és veritat que ens vam quedar una mica no bloquejats, perquè el vam fer, però vam haver de començar amb un pilar de 3, que després vam pujar de 4, o sigui, va ser una mica un pilar una mica diferent encara. Però la nostra idea seria de fer un pilar de 4 caminant que faci un recorregut prou llarg, i per això no en dic massa també, perquè són coses que anirem explicant a mesura que ho acabem de definir tot, però serà a finals de setembre segur, i la idea és que sigui el pilar més llarg que s'hagi fet a Catalunya Nord.
4: D'acord, doncs aquí un any amb efemèrides, si més no, també per celebrar aquest aniversari dels Castellers del Riberal, que enguany celebren els 30 anys, i aquests actes que comencen aquest dissabte 13 de juny a la Casa La Vila de Dabou, amb aquest inici amb una exposició fotogràfica, un monument i, doncs, aquest tret de sortida de l'aniversari. Laura Pi, cap de colla dels Castellers del Riberal, felicitats per la part que et toca de l'aniversari i moltes gràcies.
5: Moltes gràcies a vosaltres i us esperem nombrosos doncs, dissabte a les 11. Que vagi molt bé.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels. És la una.
3: Som el divendres 12 de juny. Bon dia. Aquesta tarda unes màximes de 31 graus a la plana i 20 a la muntanya. Una tramuntana també present al Rosselló i al Baix Vallespí. Demà el temps continuarà sent igual. Les mínimes seran de 21 graus a Perpinyà, 20 a Serret, 15 a Prats de Molló, 19 a Prada i 9 a Montlluís i a la Tor de Querol. Les màximes seran de 33 graus al Rosselló, Conflent i Vallespí, 23 al Capcí i 25 a Cerdanya. Diumenge al matí un temps igualment assolellat, les mínimes seran de 20 graus a Perpinyà, 19 a Serret i a Prada, 16 a Prats de Molló, 11 a Montlluís i 12 a la Tor de Querol. A la tarda, pluja i un oratge a la muntanya. Les temperatures seran de 31 graus al Rosselló, Vallespí i al Conflent, 22 al Capcí i 25 a Cerdanya.
0: Ràdio Arrels.
2: Des de l'any 1981, Ràdio Arrels és la veu de Catalunya Nord. Avui necessitem el suport dels nostres auditors per continuar. Ens pots ajudar entrant a donatius.radioarrels.cat. donatius.radioarrels.cat.
0: Ràdio Arrels.
4: Augmenten a la Xina les emissions de diòxid de carboni malgrat el rècord de renovables. Bon dia. La trajectòria de reducció d'emissions que la Xina havia assolit durant l'any anterior s'ha vist truncada de forma inesperada a l'inici d'aquest exercici 2026 per culpa d'una gestió de la xarxa elèctrica altament ineficient i centralitzada. Això, segons un informe elaborat pel Center for Research on Energy and Clean Air, que mostra que les emissions de diòxid de carboni provinents del sector energètic i industrial dels gegant asiàtic han crescut un 2% en el primer trimestre de l'any. Aquesta paradoxa climàtica respon al fet que el país ha cremat volums molt més elevats de carbó i gas respecte al mateix període de l'any passat, tot i haver instal·lat prèviament xifres rècord de potència solar i eòlica. El motiu del retrocés es troba en un sistema de distribució rígid i basat en contractes a llarg termini que protegeixen l'activitat de les centrals tèrmiques tradicionals i eliminen qualsevol incentiu comercial per reduir la seva producció quan hi ha electricitat neta disponible a la plaça. A causa d'aquesta paràlisi institucional, una quantitat important d'energia neta, equivalent, per exemple, a tot el consum trimestral d'un país com l'estat francès, s'ha malbaratat completament en lloc de ser injectada al teixit de consum nacional de la Xina. Les taxes de producció verda han augmentat fins a fregar el 9% en l'energia solar i el 8,5% en l'eòlica. Els analistes adverteixen que si Pequín no corregeix la manca de flexibilitat del mercat elèctric interprovincial i no obliga les tèrmiques a competir en temps real, l'enorme desplegament de renovables continuarà sent insuficient per descarbonitzar l'economia xinesa i participar a la descarbonització de l'economia mundial.
5: Ràdio Arrels, a Morellàs, 88.2.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Era més bonic el meu país.
2: Des del 1981, aquesta ràdio ha anat acumulant un fons sonor amb milers de veus que són la història d'aquest país. Descobrim-ne fragments. L'any 1982 es va crear Jovent de Catalunya Nord. En el moment de la seva presentació oficial, ja feia mesos que anaven treballant fent reunions per aplegar tot de joves disposats a mobilitzar-se en la defensa dels interessos dels joves en una organització que tindria com a lema «Volem un futur català». A l'origen d'aquella iniciativa hi havia joves estudiants com Univers Bertrana, Pasqual Tirac, que va ser el primer president, i Lluc Bonet. Els escoltarem en aquest ordre en diversos moments de la presentació oficial que van fer al Centre Cultural Català de Perpinyà.
3: Jovent de Catalunya Nord es proposa de reunir els joves, però també tots aquells que resideixen a Catalunya Nord però que no dominen encara la llengua, encara que tenen inquietuds per l'esdevenidor del nostre país. Aquests joves poden pertànyer o no a d'altres associacions que es preocupen d'un aspecte més particular o específic de la vida cultural, política o social de Catalunya Nord. El lema al voltant del qual s'han agrupat els primers grups de jovent de Catalunya Nord és ben significatiu. Volem futur català. El nostre president ens comentarà això una mica.
4: El sistema educatiu no pren en compte la dimensió de la identitat catalana dins la seva globalitat, ni molt menys. Ensenyament molt tímid de la llengua i lògic, sense cap continuació seriosa. Ocultació de la veritable història del nostre país, per exemple. Per altra banda, i és aquí una crítica d'àmbit més general, el sistema educatiu no ens sembla gens adaptat al futur de la nostra societat, tant pel que fa als liceus que per la universitat. En quant als lleures i al temps lliure, la joventut viu en un malestar que de fet no sempre reconeix, però que és ben real. Vivim a l'hora del gadget, de la il·lusió i de l'il·lusori. Consumim imatges estereotipades, del disco al Michael Jackson, del flipper a la no sé quanta cervesa, com engoleix el dissabte a la nit al bar del poble o del barri. On pensa divertir-se, de fet, és l'avorriment institucionalitzat. Aquest malestar, per cert sentit més aviat inconscientment, contribueix a demoralitzar la joventut, a enfosquir les seves esperances de futur, a entutxar-la, a impedir-la de reflexionar i de reaccionar, tot nivellant al més baix les seves ambicions culturals. A hores d'ara, 70 joves catalanes i catalans, provenents de tots els horitzons polítics i socials, de 17 a 25 anys, més o menys, s'han agrupat al si de Jovent de Catalunya Nord. Aquests joves resideixen a Perpinyà, Elna, Canus, Pontellà, Truià, Estuí, Pesillà, Bages, Toluges, Banyuls de la Marenda i la Guingueta d'Ix.
5: Quines seran les nostres activitats i quins mitjans utilitzarem? I hem iniciat contactes amb altres associacions de Catalunya Nord i també dels països catalans, en particular moviments de joventut. També acabem de prendre contacte amb un moviment de joves corsos. Seguirem en aquesta via perquè volem pas viure aïllats. Una de les primeres tasques serà de nos donar a conèixer dels joves, segur, però també dels altres. Confiem en la premsa escrita. A comptar d'aquest mes, realitzem un inici setmanal sobre Ràdio Arrels cada dilluns a 19:30. La nostra tasca és una aventura que volem seguir amb entusiasme, determinació i realisme, perquè som conscients que nosaltres, els joves d'avui, tindrem de nos fer càrrec de la Catalunya Nord de l'any 2000.
2: Era l'any 1982, hem escoltat diversos moments de la presentació oficial de Jovent de Catalunya Nord. Eren les veus d'Univers Bertrana, Pasqual Tirac i Lluc Bonet. Jovent de Catalunya Nord, efectivament, va fer una emissió setmanal en aquesta ràdio que se'n deia Amb el somriure, la revolta.
0: Escolteu Ràdio Arrels.
6: Ràdio Arrels.
7: les efemèrides musicals d'en The Rock. Laura Bertran.
8: El 12 de juny del 1982 neix Toni Sánchez Pardines, conegut com a Pancho. El cantant i raper valencià és del poble d'Oriola, capital del Baix Segura a l'extrem sud dels Països Catalans. En Pancho va debutar com a MC rapejant en castellà amb el grup Sophie Zoo. També va integrar el grup Urxata Sound System. L'any 2014 va formar Zoo, un col·lectiu de músics del País Valencià i en valencià. Van aconseguir ràpidament un èxit a les xarxes amb el primer senzill titulat Estiu. Tot seguit va arribar el primer àlbum, Tempestes venen del sud. Després d'una dècada d'èxits, al gener del 2024, Zoo va anunciar la seva dissolució. Escoltem ara la cançó que va fer conèixer Zoo, Estiu.

0: Fins aquí, Estiu, una cançó del grup Zoo.
1: Ràdio Arrels.

0: AGENDA. Agenda. Del Rosselló a Cerdanya, del Vallespí al Capcí i del Conflent a la Merenda, l'agenda de Ràdio Arrels.
1: Bon dia. Sono la Simona del col·lectiu Non a la THT. Divendres 12 de juny a Vilmolac, a la sala del Canigú, a les 18:30, tindrà lloc la presentació del llibre del col·lectiu Non a la THT, no a la línia de molt alta tensió. 25 anys després, la lluita ciutadana, que va unir associacions i elegit per aturar la instal·lació de línies elèctriques de molt alta tensió, és relatada dins un llibre bilingüe aquí els gegants s'enterren, ici on enterra les gegants. El llibre serà presentat per les figures clau d'aquella època i per en Lluís Dagues, l'escriptor. Al lloc web dedicat collectiu-noalatht.fr podeu descarregar totes les fotografies que vulgueu i veure la pel·lícula completa que es va fer durant aquesta lluita. Doncs, el divendres 12 de juny a Vilmolac, a la sala del Canigú, a les 18:30, vos hi esperem. Adéu.
2: Vos també anuncieu el que organitzeu. Entreu en contacte. 04 68 35 47 48. agenda@radioarrels.cat.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels. Esquitxos de llibres. Pere Manzanares.
2: En Bond es despertà en Madrid. El contacte amb la sorra i recordar on era. Mirar el rellotge. Les 10. A través de les fulles de les maleses que l'abrigaven, sentir l'escalfor del sol. Una ombra allargassada que es movia damunt la sorra, a voltes es passejava damunt la seva cara. En Correl? En Bond alçar el cap i mirar enllà de les fulles i les herbes que l'amagaven. S'incorporava sense deixar l'amagatall. Sentia els batecs del cor i s'esforçà a respirar profundament per tal d'aquietar-se. Dels seus ulls, mentre mirava a través de les fulles, en sortien llampecs. Donant-li l'esquena, hi havia una noia nua. Nua del tot, però no hi anava. Duia un ample cinturó de cuir tot al vol de la cintura, i un ganivet de caça penjava en un estoig del costat dret. El cinturó feia la seva nuesa extraordinàriament eròtica. A menys de 3 metres d'en Bond, mirava alguna cosa que tenia a la mà. La seva posa era la clàssica, deixar d'anar, de la persona que va nua, tot el pes del cos sobre la cama dreta, el genoll esquerre encorbat i una mica girat cap endins. El cap decantat a una banda mentre examinava l'objecte que tenia a la mà. La seva esquena era molt bonica. La pell era de color de cafè amb llet molt clar i semblava d'allò més fi. La corba gentil de l'espatlla es veia ben musculada, més que no sol ésser en una dona. I al darrere era tan ferm i rodó com el d'un noi. Les cames eren llargues i fines i el taló, que mantenia un punt en l'aire, deixava veure una pell clara. No era una noia de color. Els cabells d'un ros cendre li queien sobre les espatlles en llargs plens mullats. Duia, tirada enrere, sobre el front, una careta de pesca submarina acabada en un tub verd.

0: El doctor No, de Ian Fleming, 007 James Bond, traduït al català a la col·lecció Enjòlit, editorial AIM.
1: Esquitxos de llibres. Pere Manzanares.

0: Plantes de Conflent. Albert Malló, Camproví. A la crònica precedent amb l'Albert Mayol hem parlat de la candela o de la sargassa. Bon dia, Albert Mayol. Aquesta planta, on la trobem al Conflent?
1: Sí, aquí no, al Conflent seria l'àrea interior del país on n'hi ha. N'hi ha realment poca, però en trobaríem ben a prop de les riberes, des de Saorra, Cornellà, Catllà, Rodès i probablement amb algunes altres comunes del voltant. Sempre en llocs mig ombrosos o ombrosos del tot. Li agrada els llocs que són més o menys humits. En llocs nus, àrids, no es fa pas. De fet, aquí un dels llocs que se'n pot trobar és a la Riera de Sant Vicenç, amb un rec al costat, i és aquest ambient en un lloc realment moll, o prou moll. Si anem cap a la costa, és una planta realment molt més comuna, amb vents d'aquests que tenen certa humitat i que realment hi ha terra. I no puja molt, llocs sí, fins als 1.000 metres, però aquí en el Conflent crec que no passaria pas dels 500 o 600. Pot ser la fenollada una mica més. I això seria més o menys una idea d'on tenia. Seria una planta rara, el Conflent. El Rosselló, una planta més comuna.
0: És a dir que no és una planta de muntanya?
1: No, entra poc.
0: Ara, amb l'Albert Mayol, parlem dels usos de la candela o de la sargassa.
1: El primer que m'agradaria explicar és els usos al Conflent i a Catalunya Nord. De fet, només tenim una sola persona que va recollir coneixement, el botànic Conill, d'aquí. I el que diu és que les fulles inflamen la pell i eren útils en sinapismes. Aplicades en cataplasmes, milloren les contusions. I després, que l'arrel, que té un gust acre i ardent, s'ha fet servir ocasionalment per tractar l'asma i les febres intermitents.
0: Però de quina manera se menja?
1: Probablement que parli del gust és que es devia, pot ser, triturar i menjar-lo una mica. Sé pas ben bé. Després veurem, amb els usos que explicarem, que és una planta que es té que fer realment a polit.
0: Això sí, amb els usos de les plantes cal fer a polit i també no s'utilitza de la mateixa manera segons els llocs.
1: Exacte. Per exemple, informacions que n'hem parlat d'usos del Conflent de Catalunya Nord, n'hi ha en altres llocs, perquè és una planta que n'hi ha en molts altres territoris. En aquest cas, en medicina humana s'ha fet servir. I un especialista, en Foniker, que va fer el Dioscorides renovat, ens diu que ús intern és millor no utilitzar-la.
0: Cal ser prudent.
1: Com a mínim en medicina domèstica no s'ha de fer servir perquè és una planta perillosa. Llavors explica que el rizoma va ser usat com a expectorant per tractar refredats bronquials i també com a purgant. I després, en ús extern, també parla que les fulles fresques es van fer servir per guarir cremades. De fet, aquest ús, jo l'he recollit en altres bandes properes,

0: D'Àfrica, també diverses persones que han estudiat la planta han inventariat uns quants usos més per tractar problemes de tipus intestinal, cucs, per fer vomitar, també per anar de ventre i com a planta útil per hidratar. Això seria tot. I ara si passem amb un altre subjecte dels usos per la nutrició animal, s'ha fet servir com a aliment de cabres, que mengen moltes coses, ja és bastant lògic, i els tubercles pels porcs, per alimentar porcs. Llavors, com a ornamental, hi ha testimonis d'ús força antics. Es va introduir a Bèlgica i als Països Baixos al segle XVII per l'atractiu dels fruits, aquestes espigues de fruits vermells, i també per les fulles, que són grans, verdes i que tenen les venes molt, molt, molt marcades, de color blanc. De vegades un poc groguenc i alguna vegada diria que morat. Fan que sigui una planta atractiva en un moment que hi ha poca cosa com a l'hivern, perquè surten a final de tardor i es mantenen durant l'hivern.
1: Va, sí. Posa una mica de color.
0: Sí, exactament. I a més, aquesta planta es va cultivar als jardins medievals. Sabem pas ben bé si era per usos ornamentals o per les dues coses també, perquè els fruits es feien servir.
1: Però això ho tenim documentat.
0: Això, sí, això està documentat. I si venim més cap aquí en el temps, a l'Aragó també s'ha fet servir aquestes darreres dècades com a planta ornamental i actualment es pot comprar a internet. Com a planta ornamental, probablement hi ha una selecció, hi ha varietats, segur que sí, i per decorar els jardins. Aquesta planta s'ha fet servir per menjar des de l'antiguitat. Teofrast va dir que l'arrel era comestible i també les fulles, que cuites en vinagre. I, a més, a Europa es van utilitzar els rizomes com a aliment des de fa molt de temps. En Dioscòrides i en Parmentier ho van promoure per les seves qualitats nutricionals. De fet, van ser usats, en aquest cas els rizomes, per fer pa i pastissos. I a Bòsnia, fins fa poc, per elaborar creps i farinetes. I encara cal dir que es va conrear per produir fècula, midó. Com s'ha d'utilitzar? Que aquest és un poc el problema. Cal recollir el rizoma, assecar-lo, triturar-lo i després barrejar-lo amb el producte amb el qual, en aquest cas per fer pa, es panifica ordi o blat o d'altres cereals. I sí que es pot cuinar i menjar, més cal una cocció llarga en diversos canvis d'aigua. És una planta perillosa d'utilitzar si no es coneix el procediment que cal fer servir. I parlant de les fulles, també s'han fet servir o es fan servir per menjar tallades i barrejades amb ou. O la mateixa consideració, compte.
1: Sí, per aquesta planta cal fer algunes advertències.
0: Sí, realment amb l'ús d'aquesta planta cal fer apolit com a aliment i via interna com a medicament, com a mínim. Molts autors així ho manifesten. Mai s'ha de consumir crua. De fet, si mirem unes quantes obres de referència, Flora Helvètica diu que és molt tòxica. Food Plants International diu que és metzinosa. Un web de plantes de la Provença diu que té alcaloides i oxalats i és verinosa. I François Couplan, un especialista en aquests temes, fa saber que és un vegetal tòxic que no es pot utilitzar per menjar sense una preparació adequada. Crec que és clar que és una planta

0: que pot ser útil, però que cal conèixer la manera de procedir per emprar-la.
1: Hem parlat amb l'Albert Mayol de la candela, que es diu també sarriassa, i et deixo dir la denominació llatina.
0: Sí, Arum Italicum.
1: Moltes gràcies, Albert Mayol. Fins aviat.
0: Gràcies a tu, Enric.
1: Plantes de Conflent.
0: Albert Mayol, Camproví.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Art a Ràdio Arrels.
3: Amb l'Oriana Penyer.
4: Aquest cap de setmana s'organitza la primera edició del Tiquet Festival. En parlem amb el seu president, en Sebastián Planas. Bon dia.
5: Bon dia.
4: De què es tracta aquest festival?
5: Bueno, és molt senzill. És un festival que ens permet de visitar unes exposicions internacionals que venen del Grand Palais, del Centre Pompidou, del MENAC de Barcelona, sense pagar al Parc de Clermont aquest divendres, dissabte i diumenge.
4: Com us va acudir fer aquest festival? Per què?
5: Bueno, l'idea és d'ens permetre de veure's aquesta exposició, que són molt lluny, que s'ha de pagar molt car per anar a veure's, i l'idea és de rassemblar tota aquesta exposició en un moment, en un lloc, i de demanar a la gent, a aquest director molt gran d'aquesta institució, de venir. No som nosaltres que hi anem, són ells que venen aquí. Per exemple, la presidenta, la número 1 del Museu Picasso Paris, que es diu Cécile Doré, vindrà aquí i ens presenta les seves col·leccions i exposicions. L'idea és això.
4: I parlem justament un poc del programa. Quines exposicions podrem veure?
5: Bueno, n'hi ha molt, eh? Hi ha més de 8. Però a mi m'agrada molt saber que hi haurà, per exemple, aquesta presentació del MENAC, de l'exposició Zurbaran, que es va tenir d'aquí fa poc a Barcelona, al Museu Nacional, que ara està a la Tate, crec, a Londres, i que ara, bueno, ve aquí a Toulouse per nosaltres com si fos uns VIP. I que això és gratuït per nosaltres i els amics que vindran. També veurem l'exposició Edouard Hopper, que es va tenir fa poc temps, també al Grand Palais de París, que va tenir 800.000 visitors, però jo sé que són molts que no l'hem vist, aquesta exposició, i doncs Didier Ottinger, el director d'aquesta exposició, vindrà amb una pantalla gegant que posem al parc per presentar i fer-nos visitar l'exposició com si fóssim el president de no sé què, saps?
4: I justament tot això on es passarà?
5: Això es passarà a Toulouse, aquest bonic parc que es diu Clermont, que ens agrada molt, és un parc molt bonic, i posem una pantalla gegant, un pantall com si fos un estadi, saps? I serà totalment gratuït, comença el dia 12, el divendres, a les 6:30 de la tarda, i s'acabarà el diumenge s'acabarà a la tarda.
4: I doncs les exposicions també tenen hores, no?
5: Sí, això es pot trobar a la web que tenim, que es diu ticketfestival.org, a les xarxes socials també teniu tota la informació, i els horaris són a les 11 del matí, n'hi ha una cada dia, dissabte i diumenge, també a les 6:30 de la tarda i a les 9:30 de la tarda.
4: Tu, Sebastián Planas, que ets el president del festival, no ets sol a organitzar tot això, sou una colla d'amics.
5: No, em diuen el president perquè en necessita un, però som tot una colla d'amics amb aquesta passió de l'art, i al començament era com una broma, saps? De dir, farem venir tots aquests nois dels museus grans, i a poc s'ha tornat com una realitat amb la gent de Toulouse, de l'Ajuntament, que ens va ajudar molt. I ara ho tenim, ho farem.
4: No és el primer festival que organitzeu, no?
5: No, en fet, ja és veritat això. És que tenim una experiència de fer 10 10 cops al Festival FILAF de Perpinyà, que era un festival molt sobre el llibre i les pel·lícules d'arts, i ja amb aquesta experiència tenim la confiança de les institucions que ara van a venir al tiquet.
4: Doncs recordem que aquest divendres 12 de juny fins al diumenge 14 de juny hi ha el festival Xiquet que es passa a Toulouges. Moltes gràcies, Sebastián Planas.
5: Sí, també és totalment gratuït.
2: Escolteu Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels. Són les 2 de la tarda.
3: Som el divendres 12 de juny. Bon dia. Aquesta tarda unes màximes de 31 graus a la plana i 20 a la muntanya. Una tramuntana també present al Rosselló i al Baix Vallespí. Demà el temps continuarà sent igual. Les mínimes seran de 21 graus a Perpinyà, 20 a Serret, 15 a Prats de Molló, 19 a Prada i 9 a Montlluís i a la Tor de Querol. Les màximes seran de 33 graus al Rosselló, Conflent i Vallespí, 23 al Capcir i 25 a Cerdanya. Diumenge al matí un temps igualment assolellat, les mínimes seran de 20 graus a Perpinyà, 19 a Serret i a Prada, 16 a Prats de Molló, 11 a Montlluís i 12 a la Tor de Querol. A la tarda, pluja i un oratge a la muntanya. Les temperatures seran de 31 graus al Rosselló, Vallespí i al Conflent, 22 al Capcir i 25 a Cerdanya.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels.
4: Esquitxos de jazz.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels. Són les 3 de la tarda.
3: Som el divendres 12 de juny. Bon dia. Aquesta tarda unes màximes de 31 graus a la plana i 20 a la muntanya. Una tramuntana també present al Rosselló i al Baix Vallespí. Demà el temps continuarà sent igual. Les mínimes seran de 21 graus a Perpinyà, 20 a Serret, 15 a Prats de Molló, 19 a Prada i 9 a Montlluís i a la Tor de Querol. Les màximes seran de 33 graus al Rosselló, Conflent i Vallespí, 23 al Capcí i 25 a Cerdanya. Diumenge al matí un temps igualment assolellat. Les mínimes seran de 20 graus a Perpinyà, 19 a Serret i a Prada, 16 a Prats de Molló, 11 a Montlluís i 12 a la Tor de Querol. A la tarda, pluja i un oratge a la muntanya. Les temperatures seran de 31 graus al Rosselló, Vallespí i al Conflent, 22 al Capcí i 25 a Cerdanya.
0: Escolteu Ràdio Arrels.
4: Esquitxos de clàssica.

rellotge d'emocions que no s'esborren, martell de llum, fals de treball, punxa de temps. El primer de maig, ma mare i jo cantàvem

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels. Ràdio Arrels. Són les 4 de la tarda.
2: Som el divendres 12 de juny. Bon dia. Aquesta tarda unes màximes de 31 graus a la plana i 20 a la muntanya. Una tramuntana també present al Rosselló i al Baix Vallespí. Demà el temps continuarà sent igual. Les mínimes seran de 21 graus a Perpinyà, 20 a Serret, 15 a Prats de Molló, 19 a Prada i 9 a Montlluís i a la Tor de Querol. Les màximes seran de 33 graus al Rosselló, Conflent i Vallespí, 23 al Capcir i 25 a Cerdanya. Diumenge al matí un temps igualment assolellat, les mínimes seran de 20 graus a Perpinyà, 19 a Serret i a Prada, 16 a Prats de Molló, 11 a Montlluís i 12 a la Tor de Querol. A la tarda, pluja i un oratge a la muntanya. Les temperatures seran de 31 graus al Rosselló, Vallespí i al Conflent, 22 al Capcir i 25 a Cerdanya.
3: Escolteu Ràdio Arrels.
4: Ràdio Arrels.
5: Esquitxos de jazz.

0: Radio Arrels. Ara Inés, 88.2.
1: Pot ser que sí, Vicenç, que tenies raó. Ara farà 10 anys de fuga al Rosselló.

Vicenç, té amor per tu sol. Torna a venir, Vicenç, la flor es desespera. Torna a venir, Vicenç, té amor per tu sol. T'escric avui, Vicenç, com guaire de germà, per te dir el turmenç del país català.

de la ramada on plegaven nius. És ruta godronada fins al camp de l'Oliu, el serrat d'en Quiot, on caçaven mures, i el cortal del Menut amb el samat d'espic. El pla de Lledoners i ses figues madures, tot ha sigut venut a un estranger ric que n'ha fet cases mortes que dormen tocant riu i que

0: Soc l'Enric Balaguer, és el Punt Agrícola, l'actualitat pagesa del Conflent, amb Felip Dorrandeu i David Muntanya. És la primavera i és el mes de juny, un període molt activa en principi per als pagesos, i rebem al Punt Agrícola Felip Dorrandeu. Bon dia.
1: Bon dia.
0: I David Muntanya, bon dia.
2: Bon dia a tothom.
0: Bé, Felip, és temps de recolta, de presseguers, abricoters i tot això, no?
1: Comença, tranquil·lament, a poc a poc, enguany. No cal dir enguany, com gairebé tothom tinc pas abricots, o realment ben pocs, i com que vaig arrencar quasi bé tots els presseguers, i bé...
0: Tens pas pres.
1: Tinc pas... En tindré, però d'aquí un mes, a inicis de juliol. I si no, enguany ha sigut un any força especial. Els abricoters han fet ben poca fruita, ben poca.
0: Justament te comentava fora d'antena que un pagès que té abricoters m'ha dit aquest any els abricoters han treballat per ells i no per nosaltres. Tu pots explicar això?
1: Ho puc fer.
0: Doncs fes-ho.
1: Doncs, què significa això? De fet, són, jo diria, segles d'observació dels abricoters per la gent d'aquí, i s'adonen que l'abricoter, si les condicions d'hivern, de tardor, fins si hi ha quelcom que li agrada pas, que li convé pas, i ben comptes de fer abricots, creix.
0: Això vol dir?
1: Bé, fa més llenya, fa... Per exemple, jo puc pas dir que tenia pas flors, per exemple, però gairebé totes les flors van caure, tot i que hi havia abelles. D'altres abricoters fan pas flors, decideixen que l'hivern ha sigut massa calent, doncs fan pas flors. I, de fet, encara se sap pas ben bé el per què. Se sap que cal que hi hagi, me sembla que són 700 hores a menys de 7 graus o de 8 graus. 7, 7 graus, confirmen, David.
2: Sí.
1: Me sembla que són 700 o 750 hores de fred que cal a l'hivern per un agricultor, però les cal pas al mes de març, les cal a partir del mes de novembre. No se sap ben bé el per què, però s'ha pogut constatar això. I que siguin varietats antigues o varietats noves, tots els agricultors tenen menester de fred a l'hivern. Te diré que el presseguer, el pomer, bé, els arbres d'aquí, tots tenen menester de fred. Però l'abricoter especialment.
0: Jo tinc l'impressió, per tant, que l'abricoter és menys fràgil que el presseguer. És una impressió...
1: Què te diré? Te donaré un exemple. Poses un presseguer, plantes un presseguer i no li fas res, agafarà totes les malalties que pot agafar, però aguantarà. Un abricoter, el plantes i no li fas res, s'acamparà, creixerà, bé, ho farà pescar per abricot, però el dia que el gat se farà les urpes al tronc de l'abricoter, el dia que passaràs al tronc o de, no sé, o que li faràs una petita nafra, o que li tallaràs un arrel, sí, sense fer apolit, tindràs l'agricultor mort. Mm. Bon, és pas obligatori, però sovint passa així. L'agricultor és un arbre al mateix temps resistent i molt fràgil. Una mica com el vidre. Si agafes un vidre entre dos dits, podes pas fer res, és massa dur. Però una finestra o una pilota i la trenques. Veus? És una mica així.
0: David, el Canigó, tot la neu fon d'una amb una gran velocitat actualment.
2: Sí, la neu s'afusa i però encara es queda una colla de congesta, com feia anys que no n'hi havia tant. Encara mirava i hem pres aquesta tarda els canals del Canigó aquí del sud de Bernet. Se podria baixar de la pica fins avall les conques amb, amb esquís o amb el que vols, i aneu de dalt fins a baix encara. Que aquí a inici de juny feia anys que no hi vivia tant.
0: I això fa també molta aigua que baixa, no?
2: Sí, les riberes encara són guapes. Hi ha molta aigua encara, sí. Hi ha menys que hi ha 15 dies enrere, però encara hi ha aigua. Sí, sí, i no hi ha tot aquell mes de juny.
0: Aquesta canícula, gairebé canícula, en tot cas, gran calor del mes de maig, que quines són les conseqüències?
2: Per la muntanya?
0: Per la muntanya i pel ramat.
2: La neu ha partit de rebenta, però el que és que s'ha quedat una mica sec darrere amb aquesta calor. Però ara amb aquestes tempestes d'aquests dies passats aquí pensi que això ha fet bé la gespa i que tot verdejarà. Si vols, hem passat aquest mes de maig, hem passat de l'hivern a dalt a l'estiu, al gros estiu. Fa d'un cop.
0: Fa anys que passa això, no?
2: Però enguany per això més, és més marcat. Enguany la neu va marxar. N'hi havia a Nori enguany, però s'ha fos aquell mes de maig rebent. Potser hem tingut sort també que faci calor, perquè si no encara n'hi hauria de neu encara per la pica.
1: Per cal que hi hagi neu fins a la Sant Joan.
2: Sí, hi ha arribat anys que hi ha un any, no sé, als anys 70, que no havíem pogut pujar a la pica per fer la Sant Joan, que l'havíem fet a baix al Pic Jofre, però enguany passaran.
0: El maig cada dia un raig es verifica més o menys, eh?
2: Enguany potser el mes de maig no ha plogut tant com aquests anys passats. Aquests anys passats havíem tingut un hivern sec, i sí. Hem tingut aigua el mes de maig per les cireres, pels oients, i enguany també ha plogut per la cirera com cada any, però no amb tant de força com aquests anys passats. I ja us hem vist amb aquesta onada de calor, no hi ha hagut tempestes ni pluges.
1: Sí, confirmi. I el que va passar aquest mes de maig és que vam tenir temperatures baixes, també.
0: També, en algun moment, sí.
2: Hem tingut, sí, un mes de maig amb molta varietat.
0: Les vaques estan pujant?
2: Les vaques són encara pels darrers dies, a prop de la masia.
0: Encara?
2: Encara, ara són anaigades, les vaques.
0: Quan, com ho veus, això? Com ho veus?
2: Ho veu i que perquè quan els hi poses un prat nou amb herba, no res els hi va bé. Giren i ara fan una mica com aquell conte francès, la cabra de Monsieur Seguin. Ara bramen per anar a la fresca, per aquestes collades de les nostres muntanyes. Ara, i això que veu i que són pas contentes per aquí baix, encara. Ara es triga de marxar cap a dalt.
1: Sí, i d'hi està bona herba.
2: I d'hi està herba tendra, si Balaguer anuncia tempestes pel Canigó i l'herba creixerà.
0: Bé, depèn pas d'això, ho cal dir als oients que ho saben.
2: Aquests dies ha fet boniques tempestes aquí a sul Pirineu i ara tot verdeja per dalt.
0: Els vedells ja tenen 2-3 mesos,
2: ara segueixen ben bé les vaques i també s'aniran a la fresca per dalt.
0: Tenen aquests vedells, segueixen les vaques evidentment, però malgrat tot tenen un instint ells mateixos.
2: Sí, no tenen un instint de GPS. Sí, tinc un instint perquè tinc un veí l'altre dia que un vedell se li va escapar, les vaques se van escapar i el vedell se va escapar del ramat. I aquell vedell va agafar una carretera, va sortir del poble, va travessar el poble i emprès dins la nit va tornar a venir amb... No s'ha anat a caçar, va tornar a venir amb la seva mare. Va tornar a travessar el poble tot sol per la carretera que havia agafat. És això que potser no sé si quin instint tenen, però ja saben se situar dins l'espai.
1: Al Japó tenen ossos pels pobles i aquí hi ha Bernet
2: aquí
1: i envedeix.
2: Aquí de cop hi ha una escapada que... amb el temps venim una mica, no ens preocupem massa.
0: D'ossos no en tenim de moment cap a la zona, a la teva zona.
2: Per ara no. Per ara aquí a... del nostre banc, des del Pirineu, no en tenim cap. Potser aquí a Riaja, a la vora, potser arribaran un dia. No en sabem sort, però em sembla que hi ha un parell d'anys n'hi ha passat un.
0: Mm-hmm.
2: Hi ha hagut testimoniatges que de gent que passejaven i que l'han vist, però no en sabem sort. No han tingut proves oficials, direm.
0: Felipe, hem parlat dels fruiters al nivell de la verdura. Que fas ara?
1: Planti. Ja som començat de plantar carbassons i melons i tots, durant 15 dies encara plantaré per poder recoltar fent collir melons tot l'estiu. Perquè el que passa amb els melons és que, evidentment, no fan pas res que una flor, però quan han fet un meló, els altres treuen mal avenir. Doncs és millor que hi hagi més melons. Entens el que vull dir? Si plantes una melonera, te farà dos, tres, quatre melons. Si en fa quatre, millor. Millor que en faci 6 o 7, però no els farà pas. I després se moren.
0: Ara que tenim davant nosaltres un productor, com es reconeix un bon meló ben sucrat?
1: A mi jo te diré que fai pas el meló...
0: sucrat.
1: Com es diu? El cantalup, el meló del xarantès, aquí. Això fai meló...
0: Sí, ja ho sé.
1: Meló verd, el pell de galàpet. Aquell que jo me va fer força ple fa dos anys a un mercat de veure un munt de gent que van veure aquests melons i que passaven: ai, la meva padrina em feia, els posava dins d'una caixa amb papaya i els menjaven per Nadal. I de fet això va ser completament substituït pel meló de Cavallon, que
0: el Cavallon,
1: sí. que té un altre gust completament
0: diferent,
1: i la gent ho van descuidar, no sé pas per què, però jo recordo efectivament petit les meves padrines que feien això, cada una feia melons i encara hi ha guardat per Nadal, però vaja.
0: Però torno a la pregunta: com sabeu, encara que...
1: Ah, com sabeu?
0: Bé, que és madur, que és sucrat, si no el guardes.
2: Qui ho encerta, ho endevina.
1: Hi ha un poc, i qui l'encerta, l'endevina, hi ha un poc d'això.
0: Tenint una mica de sort.
1: Amb el meló xarrantès cal tenir força sort. Amb aqueixos ho veus al color. Tant com hi ha un fons ben verd, el toquis pas. I cal que hi hagi, sovint tenen la part que no, del meló que no veu el sol és verda i a un moment donat gira el groc.
0: I quan és groc?
1: I quan és groc l'agafes.
0: Ah, no, al contrari del codi de la ruta.
1: Exacte. Tant com és verd, el toques pas.
2: Empresa és com la fruita d'estiu, cal que hi hagi sol i temps sec i la fruita serà bona.
1: Ah, sí. Sí, hi ha una diferència enorme entre aquests que són a ple sol i aquests on, per exemple, són un poc a l'ombra d'altres plantes o d'un arbre. És increïble. Bé, és així. I globalment, si faig melons verds, és perquè hi ha poca gent que em fa i sobretot perquè tenen pas un gust extraordinàriament bo, però tots són bons. En canvi, els altres, n'agafes 10, n'hi ha 5 que són bons, 3 extraordinaris i dos que valen per res. I aquests melons verds i els grocs també, és més o menys igual. Hi ha un gust més o menys constant.

0: hi ha final d'abril, inici de maig, ja fa un mes, i més puges, més tenes temps. A Cerdanya començaran ara aquests mitjans de juny, des d'allà. Això també és un cúmul d'hora, com per l'abricoter. L'herba fa l'espiga quan hi ha hagut un cúmul d'hores de calor, a més de 20 graus, penso que és. Aquí, quan hi arriba, no sé si és 6 o 700 hores, arriba a fer també l'espiga. Donc això també és un... Més va, més tindrem de d'allà més d'hora, com amb el rescalfament climàtic, més tenim de començar el primer d'any més... Abans feia el mes de maig, ara més va, més anem cap a l'abril. Normalment. Però la meva gent que ja està, ha de ser a Parc i Prada i al voltant del Canigó ja ha de ser entrada.
1: I per l'estocatge, com funcioneu?
0: Oh, bé, ara
1: Hi
0: tenim
1: ha aquests
0: granges.
1: films de plàstics?
0: Sí.
1: Això és per la mateixa cosa?
0: Per la mateixa cosa, sí. Hi ha film de plàstic que se posa a cada bala d'herba. Això és quan l'herba és recoltada mig verda, mig seca, perquè no evoluciona més per bloquejar la seva evolució. És com quan fas confitura a casa o si fas monges verdes
2: Que conserves.
0: en conserves, sí, la mateixa cosa.
1: Perquè abans no en vèiem
0: Això no
1: d'això.
0: existia, això.
1: Se'n
0: Això
1: veia
0: és un...
1: les bales o rodones o quadrades.
0: Això és el progrés que ha arribat
1: Ah.
0: també. Com tot. No, però això... Tenim l'evolució que ven sobretot de la gent del nord, que sigui a Alemanya o tots aquests països on tenen de fer l'herba en pocs dies. Quan per dalt potser em semblaria que plogui més.
1: Normalment sí.
0: Sí. Que sigui Alemanya o Anglaterra, i tenen més poc temps per assecar l'herba. I llavors hem fet evolucionar les tècniques de recolta. I això nosaltres també aprofitem.
1: Alguns anys falta farratge.
0: Alguns anys falta ferratge, sí, ho hem viscut això aquests anys passats, però enguany no és el cas.
1: No és
0: Enguany
1: el
0: ja
1: cas.
0: tenim herba per aquí a Nori, i hi ha una dita en francès que diu «année de fuego, année de rien». No sé si s'ha vist amb els brancoters, que no n'hi ha cap, però d'herba n'hi ha a Nori.
1: I quan en teniu massa, la veneu, la comercialitzeu?
0: Sí, però nosaltres el que es passa és que tenim de tornar a fer una mica d'estoc, perquè fa 4 o 5
1: Sí.
0: anys que ho acabem tot i que ara hem d'anar a comprar. Però enguany mirem de tornar a emplenar totes les teulades que tenim, perquè... I empresa també es veia, diuen que quan l'any que hi havia herba a Nori és que l'hivern que arribaria tindria de ser dolent, que la calia donar. Llavors ja veurem aquesta tardor,
1: Això
0: aquest
1: és
0: hivern.
1: la prudència del
0: Dels
1: pagès,
0: vells.
1: eh? I del
0: Sí,
1: pagès.
0: potser sí.
1: És com se diu,
0: Els vells sí.
1: la saviesa dels pagesos,
0: Sí,
1: no?
0: ja, si hi ha herba és que farà dolent hivern.
2: Home, ja, jo ho veig, les dites meteorològiques se confirmen sovint.
1: Sí.
2: Sovint. Ah,
1: No sempre.
2: home, vull dir, pas exactament,
1: No,
2: però
1: però pas el dia
2: pas el
1: precís,
2: dia
1: no.
2: precís, més...
1: Bé, però els sants de glaç fa fred, en principi.
0: Sí, enguany fa fred, sí.
2: Per Pentecosta, un poc abans, un poc després, sempre hi ha vent.
0: Sí. La ventada de Pentecosta.
1: Bé, això és una qüestió de estadístiques i de freqüència i
2: Sí.
1: tot això. També m'has dit que has plantat trumfes.
2: Sí.
0: No,
2: Sí,
0: és una prova.
2: Ah, no,
1: Ho fas cada any.
2: és un fet trumfes aquest final de març com els altres anys i n'he guardat una mica per plantar demà o demà passat. Bon, si els meus padrins ho haguessin vist, haguessin posat les mans al cap, és per provar, perquè jo m'he vist una cosa. És difícil de conservar les trumfes sense que grillin, perquè trumfes grillades, això
0: Sí.
2: és fàcil, eh?
0: Sí.
2: Doncs és difícil de conservar les trumfes sense que grillin,

0: les millors vendes se fan a la tardor i a l'hivern.
1: Sí,
2: sí.
0: Cal calcular, efectivament. Si em planti ara, em dic que potser arribarà més tard, però potser també que tindré pas el mateix rendiment que amb les de plantades al mes de març.
1: I era la festa matemàtica.
0: Sí, era la festa matemàtica. Ara veieu que hauré inventat una nova tècnica i que... No pensi pas.
2: Quina varietat és millor per a les nostres terres aquí? Ni idea.
0: La que te ven la botiga.
1: El negociant.
0: Fa 3 anys que vaig al mes d'octubre, novembre. Vull això. Sí, sí, ho marquem. I quan és el moment de sembrar les trumfes, escolta, hem pas pogut tenir el que havies demanat, en canvi te proposem això.
2: Que és millor.
0: Que és millor. No.
1: Per ells sí, per en Filip no.
2: No, justament, et diuen això, és millor o igual?
0: No, fa 2 anys que, per exemple, quan hi vaig... Escolta, me sap greu, hem pas pogut tenir el que havies comandat. Bon, doncs...
1: Les trumfes també, com les altres coses, també han evolucionat. Hi ha varietats que són més resistents al mildiu. Tot això també se fa un munt de trumfes a Bretanya, i com també és un clima humit, han trobat varietats que resisteixen al mildiu i a maloris. I això fa que també... tenim de les asperger menys. Quan són resistents naturalment, sí. Fas menys tractaments.
0: A bé, jo fa 2 anys que tinc el brou bordelès a punt i que faig per res,
2: que
0: perquè
2: no
0: és pas necessari. I quan ja ho res ben bé a la terra on ja on penses posar les trufes, ja... Hi ha pas aquell cuc al filferro que te passeja... Bé, vull dir que n'hi ha un poc, però quasi bé res.
2: I és important l'humitat per a la trumfa, és per això que el capcí surten bé?
0: No, és important que sigui sec, que l'aire sigui sec. Ell parlava de trumfes fetes a Bretanya.
2: D'acord.
0: Un lloc on l'aire és més humit. I un aire humit és favorable als fongs, al mildeu, a gairebé a tots els fongs. I és per això que si se fent un munt de trumfes de Bretanya han fet evolucionar les varietats perquè siguin més resistents a tots els fongs. Entesos?
1: És això.
2: Com van els presseguers que són bastant fràgils, segons la meva opinió? Bé, actualment com van els teus presseguers, els pocs presseguers que tens?
0: Oh, creixen, van bé, són contents, pensi que són contents, els hi són posat aigua, top. Fa un parell de dies els vaig esperjar amb all.
2: Amb all.
0: Amb all, sí, Allium cepa. Per fer fora els insectes.
1: Ah, sí?
0: I jo trobo que funciona bastant bé.
1: Jo també en doni les vaques d'all.
2: D'all.
1: Sí, ho hi ha amb la sal barrejada. És una barreja que ja és feta, eh?
2: Sí.
1: Però també hi allunya...
2: La sal ho sabíem, però l'all que els hi porta.
1: I bé, també fuja... Sí, ho venen així, eh? Però fa fuja tot el que és mosques i els llagastos i tot això. No, normalment no en tindrien de tenir tant. Però els cal donar ja de finals d'abril, quan els cal pas donar avui perquè faci efecte demà, eh? Els cal venir de lluny.
2: I és una experiència que fas aquest any?
1: No, ja fa un parell d'anys que jo ho fem. Després, com les condicions no són també les mateixes per cada any, mira, què ens hi fa? Deixi donar una mica d'all, així s'ho mengen.
0: Sí, bé. A més, l'all és bo, és superbo.
2: Per moltes coses,
0: per un munt de coses, sí, efectivament. Jo coneixi qualcú que menja res que això. Sí, això és un cas un poc...
1: Atípic.
0: Sí, atípic i excepcional, i li desitja pas de tenir un càncer o qualcom així. Menjant all cada dia,
1: s'acura així.
2: I doncs, això vol dir que les, m'ho diràs que sí, evidentment, però les plantes tenen interaccions, interactuen entre elles.
0: Sí, no, en aquell cas, tu sé pas dir, però jo utilitzi una planta per protegir-ne una altra.
2: Sí.
0: Per exemple, si fas ai a l'hort, t'avisaràs que hi ha pescat animal que se vingui a menjar l'ai. Ben pocs.
1: El cinglar tampoc.
2: Ni el cinglar.
0: No, el cinglar si els agrada pas. Hi ha sofre, els agrada pas. Doncs, posant això sus els presseguers, fa que hi ha un munt d'insectes que venen, vas a menjar els préssecs. Així, per exemple, perquè hi hagi pas ni pulls, ni papapulles, ni res, ni llimaucs a l'enciam, jo també hi posi ai i frígola.
1: I se sent pel terme, no?
0: Que posa ai. Sí, se sent. A veure, això ho cal pas tocar amb els dits, perquè però quan ja poses això dins la tomisar...
2: Però això fas, com se diu, un líquid d'ai.
0: Sí, no, home, jo ho vaig...
2: El compres fet.
0: Sí. Ho compro tot fet.
2: Sí, però vull dir que és aigua més aigua.
1: Ho barreja.
0: Sí, és aigua xafat amb aigua. I quan ho obres, te sembla que és una cosa un poc especial. De fet, és aigua xafat amb aigua perquè hi ha trossos d'aigua aquí.
2: I això ho podríem aconsellar per la gent, els hortolans, amateurs...
1: Mates pulls?
0: No, mata per res, me fa fugir.
2: Fa fugir.
0: Fa fugir
2: tota com la gent, si algú fa pudor d'ai, també bé, fa...
0: Exactament.
1: I això hem pres quan menys el préssec?
2: Això que anava a dir també. És la pregunta que anava a dir. També el préssec té gust d'ai o no?
0: Té un petit regust. Cal, com diu, cal un sabor especial, cal que hi hagi... Veus, depèn un poc dels préssecs. És un poc com el vi. N'hi ha que tenen un gust fondo, d'altres un gust més complex, més complicat.
2: I posaràs l'etiqueta préssec de l'ai.
0: Exacte.
2: Com va la botiga al Rastell?
0: El Rastell va bé, tenim ple de gent, fem ple, ja cada mes tenim gent nova que ven amb nosaltres i ho comprenc, ho comprenc perfectament. Malauradament, el fet d'haver traslladat allà a Gibraltar amb aparcaments immensos i tot això, ens ha anat superbé.
2: És una mica...
1: Gent nova per vendre o per comprar?
0: Per vendre.
1: Ah.
0: Per vendre. Ah, i per comprar també. Escolta, jo surt multiplicat per 3 quasi bé el que feia.
1: Molt bé.
2: És una mica llàstima per al centre ciutat de Praga.
0: Sí, és per això que dic que és trist, és una realitat, que vols que te digui. Jo el primer, malauradament, jo estic obligat d'agafar un cotxe o bé un vehicle per anar a fer compres, ja que visc dins d'un mas. Hi ha un munt de gent que fa així.
1: Una gran majoria, sí.
0: Sí.
2: Doncs expliquem, no ho he explicat als nostres oients, potser que no són del Conflent, el Rastell és una botiga, se pot dir cooperativa?
0: No, és una associació de productors que fa una botiga que fins a l'octubre passat, octubre 2025, estàvem al centre ciutat, al centre Vila de Prada, i vam traslladar-nos a la zona de Gibraltar, no pas allà a Andalusia, sinó aquí a Prada, tocant d'un supermercat conegut, i com que hi ha aparcaments i tot això, bé, hi ha força més gent. Bé, la botiga és més gran, és
2: espaiosa,
0: airejada. Sí, sí.
2: Hi ha una gran diversitat de productes, també.
1: Hi ha més passatge.
0: Sí. Ara que ens manca que veieu més carn.
2: Doncs bé.
1: Ja mirarem d'emportar.
2: Això. Felip Durandeu i David Muntanya, moltes gràcies.
0: De res.
1: Sempre em va plir.
2: per venir a l'estudi de Radio Rels, tot i que estem a una, a un període de molta activitat per als pagesos.
1: I tant, el dia és llarg.
2: I els dies són llargs.
0: I comencen d'hora.
2: I comenceu d'hora. Bé, moltes gràcies i fins aviat. El mes de juliol, ni dona ni cargol, que vagi bé. Adéu.
1: I amb el dona ni cargol, amb el punt agrícol.
2: El mes de juliol, ni dona ni cargol, però hi ha el punt agrícol. L'actualitat pagesa del Conflent amb Felip Dorrandeu i David Muntanya.
3: Rosselló, Vallespí, Conflent, Cerdanya, Capcí i Fenolleda.
4: Ràdio Arrels.
3: Ràdio Arrels.
5: Ràdio Arrels. Són les 5 de la tarda.
3: Som el divendres 12 de juny. Bon dia. Aquesta tarda unes màximes de 31 graus a la plana i 20 a la muntanya. Una tramuntana també present al Rosselló i al Baix Vallespí. Demà el temps continuarà sent igual. Les mínimes seran de 21 graus a Perpinyà, 20 a Serret, 15 a Prats de Molló, 19 a Prada i 9 a Montlluís i a la Tor de Querol. Les màximes seran de 33 graus al Rosselló, Conflent i Vallespí, 23 al Capcí i 25 a Cerdanya. Diumenge al matí un temps igualment assolellat, les mínimes seran de 20 graus a Perpinyà, 19 a Serret i a Prada, 16 a Prats de Molló, 11 a Montlluís i 12 a la Tor de Querol. A la tarda pluja i un oratge a la muntanya. Les temperatures seran de 31 graus al Rosselló, Vallespí i al Conflent, 22 al Capcí i 25 a Cerdanya.
6: Ràdio Arrels.
4: Ràdio Arrels.
5: Des de l'any 1981, Ràdio Arrels és la veu de Catalunya Nord. Avui necessitem el suport dels nostres auditors per continuar. Ens pots ajudar entrant a donatius.radioarrels.cat. Donatius.radioarrels.cat. Escolteu Ràdio Arrels.
6: Ràdio Arrels.
5: L'actualitat a Ràdio Arrels. Amb Miquel Martínez Vila.
7: Gerard Masoral, bon dia.
8: Bon dia, bon dia a tots.
7: Molts oients de Ràdio Arrels es coneixen de, per haver estat jugador de rugbi, però ara sou també president de l'associació Josep Soví i us volia preguntar una mica, ens expliqueu què feu en aquesta associació.
8: És una grossa associació del departament. Sem posicionat sus de les persones handicapades, veies, sus de tot el que és la dictologia i també l'inserció dins del món ordinari de la gent que són en situació de handicap. I tenim un munt de plataformes que s'ocupen de totes aquestes persones, de 3.000 persones. Tenim a nos ocupar tot l'any per diferents coses.
7: Clar, perquè precisament Catalunya Nord és un territori envellit i a més amb zones molt rurals. Això li dona una dificultat afegida en aquesta feina?
8: Tenim una població que malauradament és un ribeia dins del departament i doncs cal posar en face, fer endavant establishments que poden acceptar aquestes persones i tenim també una atractivitat per rapport al clima també, on hi ha un munt de gent que venen a estar aquí, i donc si hi ha un munt de gent hi ha també un munt de cas, i donc nosaltres amb d'altres associacions som aquí per fer en sorte que la gent tingués tot dans le département local pour y venir assister à l'handicap, à les personnes ombrives, à Mitequi.
7: Gerard Masurel, molta gent, abans ho deia, us coneix per la vostra etapa com a jugador de rugby, i precisament aquest diumenge hi ha un partit vital per l'USAP. Com ho veieu, això?
8: Bé, el departament avui tremola, perquè esperen diumenge a 18 hores per saber una hora en pres el resultat, però dins del departament tothom espera aquest moment i espien pas tot l'altre. És vraiment una identitat forta per al país català. Perpinyà, el rugby és una religió i donc tothom espera, tothom se diu que per això que seria una bona cosa que Perpinyà s'estigui dins d'aquest top 14, malgrat que el matx risca d'estre un munt de complicat, perquè hi ha un rugby de Pro D2 que trapa un rugby de top 14. Donc caldrà trapar la manera de manobrar aquesta equip d'Aix-en-Provence, perquè hi haurà per això un munt de feina a fer per poder guanyar aquest matx.
7: A més, l'equip d'Aix de Provença arriba fort també al maig. Sou optimistes de cara a diumenge?
8: Bé, jo me dic que l'anar a cercar optimista, sí. Si anem a cercar totes les velles ficelles que s'hem tingut per al passat, d'anar a cercar aquesta identitat catalana, l'esprit català, fa pas tot, mais de cops permeteix de guanyar un bri de maig, de tenir un suplement d'esprit per poder, en un moment donat, fer en sorte que la fi del matx sigui del costat de Perpinyà. És una força indescriptible de tenir un engument del poble català darrere aquesta equipa, perquè és pas l'equip d'una vila, és l'equip d'un departament, és l'equip d'una identitat. Jo diria hasta que és l'equip d'una nació.
7: Gerard Masurel, moltes gràcies.
8: Gràcies a vos.
6: Radio Arrels, a Codelet, 95.5.

0: Sortim de casa, amb l'agenda de Ràdio Arrels.
1: Bon dia, us truquem de l'associació Cistells i Banastes de Reines. Queden algunes places per tallers de cistelleria del 13 i 14 de juny. El dissabte 13 i diumenge 14, amb l'Aleix Grifoll, podreu folrar una dama joana de 8 litres i no cal que la porteu. El diumenge 14 de juny, amb l'Alba Sors, aprendreu a folrar ampolles amb boga. Per informacions i inscripcions, escriviu a cisteisibanastes2@gmail.com. cisteisibanastes2@gmail.com. Benvinguts sigueu!
2: Ràdio Arrels, a Millàs, 95.
3: Escolteu Ràdio Arrels.
4: Ràdio Arrels.

0: Els atacs contra la llengua. Converses durant la Universitat Catalana d'Estiu 2025. Les Illes Balears, amb Sebastià Serra i Bernat Joan. Els atacs a la llengua catalana és un tema recurrent per als països catalans. Parlem de les Illes amb un mallorquí i amb un eivissenc. Sebastià Serra, el govern de les Illes té algunes normatives que normalment afavoreixen el català. Per què hi ha atacs? Quins són aquests atacs?
1: Bé, ara venen atacs des del govern. Vull dir, cosa que en algunes etapes, des de que autonomia, des del 83, algunes etapes era, com heu dit, polítiques des de l'administració. Però també hi ha hagut etapes en què l'administració ha volgut frenar, vol frenar. Ara quines són? Bueno, això de la lliure elecció de llengua, fet dit així, dit d'aquesta manera, perquè clar, això és una qüestió que no és exactament allò de la llibertat, no és això. Aleshores aquí s'està condicionant a professors, s'està condicionant un poc a famílies d'alguna manera, i s'intenta conduir cap a un sistema que ja seria una deriva contra l'ús i contra l'ensenyament en llengua catalana, llengua, i llavors hi ha la part de continguts, que és una segona part, que això sí que ja depèn dels programes educatius, depèn de lleis més generals, però que també hem de tenir en compte els continguts, perquè podria ser que dins del sistema educatiu no s'ensenyés ni literatura, ni s'ensenyés geografia, ni història, ni coneixement del territori, ni coneixement de la realitat més immediata. Sí que hi ha atacs i n'hi ha que són més planificats, n'hi ha que a vegades són més improvisats en funció un poc de la conjuntura política. L'actual govern de Balears, del PP, Partit Popular, bueno, dona un poc la culpa en els condicionants que posa a vots. Bé, això vull dir el sabran en quin nivell s'adona la connivència, vull dir, però en definitiva aquestes polítiques concretes. I després hi ha una altra qüestió, el suport cap a institucions, cap a col·lectius que defensen la llengua i cultura està minvant considerablement.
0: Els atacs provenen només del sector del personal polític? Bernat Joan?
2: Bé, efectivament, això és una cosa molt transversal, però he de dir que, a banda de polítics, hi hauríem de ficar també una part del funcionariat perifèric de l'Estat. Pensem que a l'Estat espanyol hi ha administracions, com l'Administració de Justícia, que està absolutament centralitzada i que no s'ha adaptat en això que se'n diu l'estat de les autonomies. És a dir, una suposada autonomia política que no contempli el fet que el sistema judicial també estigui adaptat és bastant incongruent, no? I dins aquest funcionariat que depèn directament de l'Estat, hi ha sectors bastant extensos, bastant importants, que són hostils a la llengua catalana. No hi ha directament, diríem, que es desinteressin per la qüestió, sinó que combaten qualsevol avanç que es pugui fer en el procés de normalització de la llengua en aquests àmbits.
0: La indústria turística també combat d'una manera, o combat, pot ser considerat com un atac a la llengua?
2: Per omissió, si més no, no hi ha cap dubte. És a dir, seria una gran oportunitat el fet de ser un territori en què la principal activitat econòmica és el turisme, seria una gran oportunitat tenint en compte el nombre de visitants que tenim per donar a conèixer la llengua i la cultura pròpies, si no fos perquè, primera, molta part de la indústria turística no està en mans realment de gent de les Illes Balears. El tipus de turisme familiar que hi havia hagut en una primera etapa ha canviat també radicalment. Ara tenim un turisme que és molt passavolant, que igual ve a les Illes Balears com podria anar a qualsevol altra illa de la Mediterrània o molts altres llocs del món, el Carib, etc., que no està en absolut interessat per cap de les característiques específiques que puguem tenir a cada una de les nostres illes. i que dins aquest món globalitzat el podria situar on siga. En aquest sentit, evidentment, també tenint en compte que l'activitat turística contribueix a un fort canvi demogràfic, això juga clarament en contra de la implantació normal de la llengua catalana.
0: Molta gent s'implanta, viuen a Mallorca sense ser originari. Per exemple, hi ha una població d'origen alemany molt important. Aquesta població s'integra?
1: Molt difícilment. El grau d'integració de gent arribada i que resideix i que oficialment, perquè després hi ha una població flotant immensa, que aquesta sí que és ben estrangera en tots els sentits, molt difícilment. El grau d'integració tradicionalment ha estat baix, tant de l'immigració de l'estat espanyol com d'altres territoris més recents. Avui en dia és un problema molt gros, certament, i hem de pensar que originaris de Mallorca no arribam al 50% de població, i en el conjunt de les illes per aquí anem, a la mitjana, tot i situant Menorca un poc més munt, però a Eivissa menys que Mallorca, és a dir, ens situem però a menys del 50%. Per tant, les polítiques d'integració són absolutament necessàries.
0: Per anar jugant solucions per revertir la situació?
2: Bé, les solucions han de venir de molts de cantons diferents. Tal com estem ara, i a curt i mitjà termini, allò que s'ha de fer és treballar perquè la societat civil articuli mecanismes, com ja ha passat en altres etapes de la història, d'autoorganització, de reforçar allò que no hi ha, on ja li anem, diu, els bastions, no? Les àrees on i els àmbits on la llengua catalana té una presència més clara, no recular, no fer passes endarrere. A mitjà termini, aprofundir l'autonomia que hi ha, que és actualment molt migrada, i a la llarga, evidentment, comptar amb un estat propi.
0: Moltes gràcies, Sebastià Serra i Bernat Joan. Gràcies.
1: Gràcies a vosaltres i endavant.

R. Els atacs contra la llengua, converses durant la Universitat Catalana d'Estiu 2025. Les Illes Balears, amb Sebastià Serra i Bernat Joan.

una cançó feta a mida pels rics, com un abric de ministre o banquer. Una cançó feta a mida per tu.

d'usar o llençar, o molt transcendental. Llarga no, de mesura sindical.

mals. Grisa com boira o lluent com l'esclat, que quan comença creus que s'ha acabat.

Si no em surt, et reembolso i em paus. Però les drogues, dones, cartes, daus, se'ls han menjat i no te'ls puc

sembla ser que fabricava cançons. Unes suaus, però d'altres com canons. D'ús a llençar o molt transcendentals. Llargues no,

brises com boira o lluents com l'esclat, verdes com herba o d'or com el blat.

0: kiitossa.
1: Radio Arels.
2: Radio Arels.

0: Ràdio Arrels.
1: Era més bonic el meu país. Des del 1981, Ràdio Arrels s'ha anat acumulant un fons sonor amb milers de veus que són la història d'aquest país. Descobrim fragments d'aquests arxius. Joan Batlle, de Sureda, desaparegut el setembre del 2016. Va ser un personatge d'una gran vitalitat, amb aquella veuassa que tenia, ple d'humor, tant al grup teatral Ultrera, amb ells hi va treballar 25 anys, com en la seva vida de cada dia. Tenia una botiga a Sureda, una espisseria molt especial, que va arribar a interessar a una emissió de televisió presentada per Bernard Rapp a Antena 2 els dissabtes a la tarda. Era la Sieta Anglesa.
2: I bé, això ho han après. Són tipus que es corcullen molt, que pregunten molt als turistes, i és algun turista que de París aquí que els hi ha explicat això, ha vingut així.
3: Els hi ha dit, a Sureda hi ha una botiga molt bonica, molt típica.
2: Molt típica, i el comerciant és un tipus que té humor i que sempre explica coses que fan riure, sabeu?
3: Ja sabem que el senyor Batlle fa part de l'equip de teatre del grup Ultrera, de Sureda.
2: Això.
3: Els hi heu explicat alguna catalanada? Els hi heu fet alguna cosa de queixes?
2: Bé, no, perquè són francesos i m'ho han volgut en francès. És això que es estima. És francès, compreniu.
3: Llàstima que els de la Sieta Anglesa no hagin volgut alguna història de queixes que sabeu explicar també a Sureda.
2: Oh.
3: Bé, escolteu, expliqueu-nos a nosaltres un poc què hi ha en la vostra botiga que pugui mereixer l'atenció d'un equip de la televisió de París.
2: I bé, a dir la nostra botiga, és rara la persona que quan ven a comprar alguna cosa no el trobi. Mireu, hi ha de tot, un poc de tot, hi ha pasguària, hi ha un poc de tot. I si venen aquí és perquè sempre faig publicitat, els hi posi que tinc patanganes menú du jour en el parisiens, els posi per exemple que tinc patanganes torrades a la planxa, lluerts a la broixa, tot trucs així, sabeu?
3: Però tot i això ho poseu afitxat de fora?
2: Tinc afitxat de fora. I també tinc una etiqueta que me posi a l'estiu amb Etablissement Fifina, vendeur número 8. Posi, sabeu? Llavors són molt intrigats el turista que passin i repassen i veuen un tros de que té perre d'una pizzeria, que té perre d'un negoci, sembla la que es va d'Alger, allò, i se diuen, com hi pot haver vuit venedors?
1: 1989, Joan Batlle, de Sureda, parlant de la seva botiga que va mereixer aquell any l'interès d'una emissió d'Antena 2.
4: Ràdio Arrels, el volum 88.2.

0: Ràdio
1: Arrels. Ràdio
0: Arrels. Cultura a Ràdio Arrels. Amb Miquel Martínez Vila.
2: Els castellers del Riberal, una de les colles castelleres de Catalunya Nord, celebra el seu 30è aniversari entre 2026 i inicis del 2027 i farà una presentació dels actes d'aquest 30è aniversari aquest dissabte 13 de juny a la Casa de la Vila de Baó. Per parlar d'aquest aniversari tenim a aquesta hora la Laura Pi, la cap de colla dels castellers del Riberal. Laura Pi, bon dia.
3: Bon dia.
2: Com deia, feu aquesta celebració dels 30 anys, una celebració que durarà un any sencer, no?
3: Sí, de fet, hem decidit de fer-ho sobre un any perquè entre el moment que va néixer el projecte de crear una colla castellera, que va ser al juny del 96, i el moment que vam batejar la colla, que va arribar al juny del 97, doncs va passar un any de comprendre què eren els castells, aprendre, fins a realment formar la colla. I doncs hem decidit que aquest 30 aniversari el celebraríem durant tot aquest any, doncs del juny 2026 al juny 2027.
2: Clar, aquest mateix dissabte hi ha una mica l'acte d'inici d'aquest aniversari. Ja s'ha obert una exposició fotogràfica, que de moment és a Baó, si no m'equivoco. Si no,
3: sí,
2: és això?
3: Sí, és això. De fet, el primer acte d'aquesta celebració serà l'inauguració d'una exposició de fotografies creada especialment per aquest aniversari. És una exposició de fotografies que reprèn una mica tot el recorregut, l'itinerari de la colla, des de la seva creació, moments més importants i també el que fa la identitat pròpia de la nostra colla. Llavors és una presentació una mica de tot això i és una exposició que es vol itinerant. Llavors comença a Bou, el poble on som. Es quedarà 3 setmanes a l'Ajuntament de Bou, després tenim unes dates reservades amb altres ajuntaments, però també ho dic aquí perquè si hi ha un ajuntament que vol tenir l'exposició, doncs tenim disponibilitats i per això ens cal contactar.
2: Heu previst un calendari durant aquest any de celebració amb algunes propostes, diguem, castelleres, però fora del que faríeu en un any normal, no, Laura?
3: Sí, hi ha diferents actes. Bé, el dia de l'inauguració de l'exposició de fotografies també presentarem una nova samarreta, la samarreta del 30è aniversari, i després farem diferents actes, com per exemple un pilar caminat que farem a finals del mes de setembre, en direm una mica més. Hi ha un tema també de castell aquàtic que anirem presentant, i finalment la celebració del 30è aniversari d'aquest bateig amb una actuació important a Catalunya Nord.
2: Una actuació important amb dues colles convidades diríem, del primer nivell del món casteller.
3: Sí, la nostra colla padrina, primer de tot, que sí, és de Barcelona, que ens acompanya des d'aquests 30 anys, i també els castells de Vilafranca, amb qui mantenim relació i amb qui ens anem trobant, i doncs que seran també presents per celebrar aquest aniversari amb nosaltres.
2: Això serà ja de cara al maig de l'any que ve, diguem, no? O sigui, serà el final, diguem, de tot aquest any de celebració, és això?
3: Sí, serà el punt final d'aquest any de celebració, sí, sí.
2: Molt bé, doncs aquestes dues colles importants, que és veritat que el mes de maig una mica acaben de començar temporada, però que aquestes colles començant temporada ja fan castells molt més alts que els que es poden veure normalment a Catalunya Nord. I em comentaves aquestes propostes de pilar caminat, que al final és un castell en moviment, diguem, o això de castells aquàtics, que no has concretat molt, entenc que són coses que no s'han fet mai a la colla o que d'aquesta manera no les heu fet mai?
3: El pilar caminat, amb

0: dels Castellers del Riberal, que enguany celebren els 30 anys, i aquests actes que comencen aquest dissabte 13 de juny a la Casa La Vila de Dabau, amb aquest inici amb una exposició fotogràfica, un monument i, doncs, aquest tret de sortida de l'aniversari. Laura Pi, cap de colla dels Castellers del Riberal, felicitats per la part que et toca de l'aniversari i moltes gràcies.
1: Moltes gràcies a vosaltres i us esperem nombrosos doncs, dissabte a les 11. Que vagi molt bé.

0: Ràdio Arrels.
1: Catedrals musicals. El patrimoni arquitectònic català i la seva relació amb la música.
2: Avui som al centre de Perpinyà, a dues passes de la catedral de Sant Joan Baptista, al pati interior més conegut de la ciutat, el Camposanto. Aquest espai, també conegut com a claustre de Sant Joan, va ser construït al segle XIV, concretament entre el 1300 i el 1330. Inicialment, va ser concebut com un cementiri destinat a les personalitats destacades de la ciutat i la seva comarca. De fet, les famílies riques de la noblesa i la burgesia de Perpinyà hi posseien nínxols, amb formes gòtiques i amb els corresponents escuts d'armes. Després de la Revolució Francesa, aquest espai, que estava en un estat sanitari bastant preocupant, va ser cedit a l'exèrcit, que el va fer servir de dipòsit i de quadra. El 1825 es va demolir la Galeria Occidental i es va construir a l'interior un gran seminari diocesà. El 1907, però, el seminari va ser adjudicat al departament com a conseqüència de la llei del 1905 sobre la separació dels béns de l'Església i de l'Estat, i el departament va instal·lar-hi la gendarmeria. Aquest recinte del Camposanto és l'exemple més gran i més antic de claustre funerari conservat a tots els països catalans. El Camposanto, però, no és només un lloc de repòs etern, sinó que també és un espai cultural ben viu i de gran importància per la ciutat. Al llarg dels anys, aquest claustre ha acollit una gran varietat d'esdeveniments culturals, entre els quals en destaquen el festival Live o Camposanto i alguns recitals o concerts. Avui, ja que parlem de cementiris, sentirem un fragment del Rèquiem de Mozart, el famós

0: Hem sentit el famós Lacrimosa del Requiem de Mozart, interpretat per la Symphony Orchestra i el Gran Cor del Collegium Musicum de Berlín, sota la direcció de Donka Miteva, avui que hem estat parlant del Campo Santo de Perpinyà, una de les catedrals musicals del nostre país.
1: Catedrals musicals. El patrimoni arquitectònic català i la seva relació amb la música.
2: Radio Arrels, a Bages, 95.

No estic de tornada d'enlloc. No esperis de mi ni un consell.

no estic de tornada enlloc. I no és que hagi perdut el tren, és que estic jugant com un nen. I m'agrada el joc

0: Rosselló,
1: Vallespí,
0: Conflent,
1: Cerdanya,
0: Capcí i Fenolleda.
1: Ràdio Arrels.
2: L'associació Ludopia presenta la Yepisada, dos minuts dedicats a les extravagàncies de la nostra llengua.
3: La musiqueta que sentiu i que ens serveix de jingle a cada emissió és una obra, bé, ho dic, bé, sé que tothom ho ha reconegut, és una obra de Pascal Coumelal. El títol és Sense el ressò del drink. Encara que no ho sembli, drink és un mot, és una paraula que surt al diccionari. És una expressió que evoca el so que fa quan rep un xoc, un objecte de metall o de vidre. Podem parlar del drink de l'or, de l'argent. D'una paraula que imita un so, en diem onomatopeia. Serveixen sovint en els còmics quan han d'expressar una fresa o un soroll. També les podem utilitzar cada dia. Són paraules que enriqueixen el nostre parlar i el fan més viu. Escuteu això i per cada soroll que sentireu tenim un mot. Patachap. Catric-catrac. Pif-paf, o encara flist-flast. Taf-taf. La trompeta, eh? Tarara o tururut, a pas confondre amb el clarí. Tararí. Aquest bebè fa ue, u-e, accent greu.
2: La Yepisada, dos minuts dedicats a les extravagàncies de la nostra llengua. Un programa proposat per l'associació Ludopia.
4: Ràdio Arrels, Alinyà, 95.
5: Ràdio Arrels.
6: Ràdio Arrels.
5: Cada dia i cada hora en català.
7: Ràdio Arrels. Són les 6 de la tarda.
8: Som el divendres 12 de juny. Bon dia. Aquesta tarda unes màximes de 31 graus a la plana i 20 a la muntanya. Una tramuntana també present al Rosselló i al Baix Vallespí. Demà el temps continuarà sent igual. Les mínimes seran de 21 graus a Perpinyà, 20 a Serret, 15 a Prats de Molló, 19 a Prada i 9 a Montlluís i a la Tor de Querol. Les màximes seran de 33 graus al Rosselló, Conflent i Vallespí, 23 al Capcí i 25 a Cerdanya. Diumenge al matí un temps igualment assolellat, les mínimes seran de 20 graus a Perpinyà, 19 a Serret i a Prada, 16 a Prats de Molló, 11 a Montlluís i 12 a la Tor de Querol. A la tarda pluja i un oratge a la muntanya. Les temperatures seran de 31 graus al Rosselló, Vallespí i al Conflent, 22 al Capcí i 25 a Cerdanya.
5: Rosselló,
0: Vallespí,
5: Conflent,
0: Cerdanya,
5: Capcí i Fenolleda.
0: Ràdio

0: Història musical d'un país. Avui, 10 minuts, amb Marina Rossell.
1: Mil set vint d'hora de matinada,

so ho haureu reconegut, és el Bella Ciao, aquest cant dels partisans italians durant la Segona Guerra Mundial, una cançó coneguda arreu i en aquest cas interpretada en català per Marina Rossell, que és una de les veus més emblemàtiques de la cançó catalana. Ella va néixer el 1954 a Castellet i la Gornal, a l'Alpenedès, i va començar la seva carrera musical durant els anys 70, en plena transició democràtica, convertint-se en una de les figures més destacades del moviment de la nova cançó. La seva trajectòria es caracteritza per tenir aquesta veu única i cristal·lina i per un repertori que combina la cançó tradicional catalana amb composicions pròpies i versions de grans autors com Georges Brassens. Al llarg de més de 4 dècades de carrera, la Marina Rossell ha publicat més de 20 àlbums i ha actuat arreu del món, portant la cultura i la llengua catalana a escenaris internacionals. El seu compromís amb la llengua i la cultura ha estat sempre present en la seva obra, però també ho han estat el seu activisme social i la defensa dels drets humans. Actualment, Marina Rossell continua activa al panorama musical, oferint concerts i mantenint viu el llegat de la cançó catalana, tot demostrant que és un artista que ha sabut evolucionar sense perdre la seva essència.

Acabem de sentir Ma Llibertat, aquesta versió de Marina Rossell, de Ma Liberté, de Georges Moustaki, aquí a Ràdio Arrels, aquests 10 minuts amb Marina Rossell.

0: Acabem de sentir potser la interpretació més coneguda de Marina Rossell, aquesta Gavina, que és una cançó que de fet no és de Marina Rossell, sinó que va compondre-la als anys 20 en Frederic Cirés i Puig, un concertista de piano i flabiol que havia anat a Cuba a fer-hi fortuna i va tornar a Begur. Aquesta cançó primer la va escriure amb un títol en castellà, La Gaviota, però ja als anys 60, en Lluís Aràs, el cantant de l'orquestra Maravella, li va demanar a l'autor que la traduís al català per poder-la enregistrar. Aquesta traducció va ser la que va arribar a mans de Marina Rossell, qui va popularitzar aquesta peça, que ara ja forma part clarament de la història musical del nostre país. Un podcast de Ràdio Arrels presentat i editat per un servidor, Miquel Martínez Vila. Història musical d'un país. Avui, 10 minuts, amb Marina Rossell.
1: Escolteu Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels,

0: Rosselló, Vallespí, Conflent, Cerdanya, Capcí i Fenolleda.
1: Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels.
2: Les efemèrides musicals d'en The Rock. Laura Bertran.
3: El 12 de juny del 1982 neix Toni Sánchez Pardines, conegut com a Pancho. El cantant i raper valencià és del poble d'Oriola, capital del Baix Segura a l'extrem sud dels Països Catalans. En Pancho va debutar com a MC rapejant en castellà amb el grup Sophie Zoo. També va integrar el grup Urxata Sound System. L'any 2014 va formar Zoo, un col·lectiu de músics del País Valencià i en valencià. Van aconseguir ràpidament un èxit a les xarxes amb el primer senzill titulat Estiu. Tot seguit va arribar el primer àlbum, Tempestes venen del sud. Després d'una dècada d'èxits, al gener del 2024, Zoo va anunciar la seva dissolució. Escoltem ara la cançó que va fer conèixer Zoo, Estiu.

0: Fins aquí, Estiu, una cançó del grup Zoo.
1: Radio Arrels, a Saragossa, 93.1.
2: Cada dia, Radio Arrels dona veu al territori. Explica el que passa i ho fa sempre en català. Aquesta presència constant necessita avui el teu suport. Ajuda'ns entrant a donatius.radioarrels.cat i junts aconseguirem que ningú no faci callar la veu de Catalunya Nord. Donatius.radioarrels.cat.

0: Ràdio Arrels.
1: Arrels.
2: Art a Ràdio Arrels.
3: Amb l'Oriana Peñé.
4: Aquest cap de setmana s'organitza la primera edició del Tiquet Festival. En parlem amb el seu president, en Sebastián Planas. Bon dia.
5: Bon dia.
4: De què es tracta aquest festival?
5: Bueno, és molt senzill, és un festival que ens permet de visitar unes exposicions internacionals que venen del Grand Palais, del Centre Pompidou, del MENAC de Barcelona, sense pagar al Parc de Clermont aquest divendres, dissabte i diumenge.
4: Com us va acudir fer aquest festival? Per què?
5: Bueno, l'idea és d'ens permetre de veure's aquesta exposició, que són molt lluny, que s'ha de pagar molt car per anar a veure's, i l'idea és de rassemblar totes aquestes exposicions en un moment, en un lloc, i de demanar a la gent, a aquest director molt gran d'aquesta institució, de venir. No som nosaltres que hi anem, som ells que venen aquí. Per exemple, la presidenta, la número 1 del Museu Picasso París, que es diu Cécile Doré, vindrà aquí i ens presenta les seves col·leccions i exposicions. L'idea és això.
4: I parlem justament un poc del programa. Quines exposicions podrem veure?
5: Bueno, n'hi ha molt, hi ha més de 8, però a mi m'agrada molt saber que hi haurà, per exemple, aquesta presentació del MENAC, de l'exposició Zurbaran, que es va tenir d'aquí fa poc a Barcelona, al Museu Nacional, que ara està a la Tate, crec, a Londres, i que ara, bueno, ve aquí a Toulouse per nosaltres com si fos uns VIP. I que això és gratuït per nosaltres i els amics que vindran. També veurem l'exposició Edouard Hopper, que es va tenir fa poc temps, també al Grand Palais de París, que va tenir 800.000 visitors, però jo sé que som molt que no l'hem vist, aquesta exposició, i doncs Didier Ottinger, el director d'aquesta exposició, vindrà amb una pantalla gegant que posem al parc per presentar i fer-nos visitar l'exposició com si fóssim el president de no sé què, saps?
4: I justament tot això on es passarà?
5: Això es passarà a Toulouse, aquest bonic parc que es diu Clermont, que ens agrada molt, és un parc molt, molt bonic, i posem una pantalla gegant, un pantall com si fos un estàdium, saps? I serà totalment gratuït, comença el dia 12, el divendres, a les 6:30 de la tarda, i s'acabarà el diumenge, s'acabarà a la tarda.
4: I doncs les exposicions també tenen hores, no?
5: Sí, això es pot trobar a la web que tenim, que es diu ticketfestival.org, a les xarxes socials també teniu totes les informacions, i els horaris són a les 11 del matí, n'hi ha una cada dia, dissabte i diumenge, també a les 6:30 de la tarda i a les 9:30 de la tarda.
4: Tu, Sebastián Planas, que ets el president del festival, no ets sol a organitzar tot això, sou una colla d'amics.
5: No, em diuen el president perquè en necessita un, però som tot una colla d'amics amb aquesta passió de l'art, i al començament era com una broma, saps? De dir, farem venir tots aquests nois dels museus grans, i a poc s'ha tornat com una realitat amb la gent de Toulouse, de l'Ajuntament, que ens va ajudar molt. I ara ho tenim, ho farem.
4: No és el primer festival que organitzeu, no?
5: No, en fet, ja és veritat això. És que tenim una experiència de fer 10 10 cops al Festival Filaf de Perpinyà, que era un festival molt sobre el llibre i les pel·lícules d'arts, i ja amb aquesta experiència tenim la confiança de les institucions que ja que ara van a venir al tiquet.
4: Doncs recordem que aquest divendres 12 de juny fins el diumenge 14 de juny hi ha el festival Tiquet que es passa a Toulouse. Moltes gràcies, Sebastián Planas.
5: Sí, també és totalment gratuït.
0: Algú ja riu.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Continguts en xarxa.

0: of late, the world around us is in a sea change. It's just simply not the same world anymore. And as we all struggle to find our way with it, to get a grip, to make sense out of the chaos and the destruction and the tragedy, one word that emerges is the word freedom, its importance, its rarity, and how fortunate we are to have it, to be able to be part of a freedom of expression that allows us as artists to tell our stories in our own way about the human condition, the complexities of life. The world around us is a gift and not one to be taken lightly. But then I think the glory of art is that it can not only survive change, but can lead it. As an artist, I just can't think of a better life than the one that I've been blessed with. It's just a great ride with many wonderful relationships and experiences along the way. And it's a ride I hope to continue. So tonight, I want to acknowledge my family, my love for them, my lady, the Academy, and all of you for giving me this honor. Thank you.
1: Hola, amics. Això és Cinema a la Xarxa i qui us parla és en Víctor Alexandre. Aquesta veu que ara sentíem era la de l'actor Robert Redford. L'any 2002, en el seu discurs d'agraïment, quan l'Acadèmia de Hollywood li va lliurar l'Oscar honorífic pel conjunt de la seva carrera. Malauradament, com sabem, Robert Redford ens ha deixat. Va morir el 16 de setembre passat, a l'edat de 89 anys, i amb aquest motiu nosaltres li dediquem l'espai d'avui, perquè Redford ha estat molt més que una gran estrella, molt més que un actor molt atractiu, capaç d'omplir amb el seu nom les sales cinematogràfiques. Robert Redford estimava el cinema, sobretot el cinema independent, i el va protegir afavorint l'aparició de nous talents amb la fundació de l'Institut Sundance l'any 1980, destinat a la descoberta de nous cineastes, nous actors i nous músics cinematogràfics. Robert Redford, però, també va dirigir, i fins i tot va arribar a guanyar un Òscar com a director pel film Gent Corrent, que narrava un drama familiar. Robert Redford era californià, havia nascut el 18 d'agost de 1936 i els seus inicis van ser televisius. Els primers 4 anys de carrera es va fer un tip d'aparèixer en episodis de sèries de tota mena. Jo el recordo en un de la formidable sèrie La dimensió desconeguda. L'episodi es deia Res a la foscor, i Redford, que aleshores tenia 26 anys, feia un paper de policia, un paper petit, que en realitat era l'àngel de la mort que anava a casa d'una dona velleta per endur-se-la amablement d'aquesta vida. Redford, bé, un xic després de tot això, quan està a la ratlla dels 30 anys, més o menys, la carrera de Redford a la pantalla gran comença a agafar embranzida amb pel·lícules com la britànica Situació desesperada, però no seriosa, amb Alec Guinness, i La rebel i Propietat condemnada, les dues amb Natalie Wood, i de seguida passa a ser una figura rellevant amb dos títols. Descalços pel parc, amb Jane Fonda, que és una adaptació de la divertida comèdia teatral de Neil Simon, i La caça de l'home, que a l'estat espanyol es va estrenar com La jauria humana. És un drama social amb actors de primer nivell com Marlon Brando, Angie Dickinson i Jane Fonda. Aquesta n'és una escena protagonitzada pels personatges que interpreten Robert Redford i Jane Fonda.
2: ¿Estás bien?
3: ¿Eh? Sí, lo estás.
2: Tienes buen aspecto.
3: Yo no, supongo. Te he echado de menos.
4: Bob.
3: Ha sido demasiado tiempo. Me gustaría ir a nuestra casa. Ahora mismo. Esta conversación no tiene sentido, ¿verdad? Así que... Lester te encontró enseguida, ¿eh?
4: No, Bob. Lester está en la cárcel.
3: ¿Qué?
4: No, espera. No le dijo a Calder dónde estabas. Aguardó a verme a mí.
3: ¿De qué estás hablando? ¿Qué pasa?
4: Calder me ha dado una hora. Dice que no tienes escapatoria. Todo el estado anda tras de ti.
3: ¿Calder?
4: Asegura que te pondrá a salvo. Debes creerle, Bob. No hay otra solución.
3: Un momento. ¿Desde cuándo llevas mensajes de Calder?
4: Escucha, Bob. Creo que esta vez es muy serio.
3: Sí. Mucho. Esta vez es más que serio.
4: Tú no lo hiciste, no pueden acusarte.
3: ¿No? No importa que no lo hiciera. Algo saldrá mal. Escucha, tengo que irme. ¿Trajiste el coche?
4: No.
3: Ana, necesito un coche. Y tráeme alguna ropa, busca a Jakey. Dile que me traiga dinero y un coche.
4: Pero, Bob...
1: La casa de l'home, un film de gran tensió dramàtica que procedia d'un text de l'escriptor Horton Foote, adaptat per Lillian Hellman. Val a dir que no tot van ser flors i violes a la vida de Robert Redford. De jove tenia una gran desorientació, no sabia què volia fer amb la seva vida, i va caure de l'alcoholisme. Tot seguit, com que tenia traça dibuixant, va pensar que es podria guanyar la vida com a caricaturista i va voltar per Europa fent autostop i venent els seus dibuixos. Però es va adonar que era mediocre, va tornar als Estats Units i es va matricular

0: Aquesta pel·lícula la fa l'any 1969, quan té 33 anys, al costat de Paul Newman, i l'èxit és espectacular. Es basa, només es basa, en la història verídica de dos bandolers de l'oest americà, sobre els quals no s'ha sabut mai del cert si realment van morir a mans dels soldats bolivians que els perseguien després d'un atracament. Les anàlisis d'ADN no han coincidit mai i tot sembla indicar que no van morir com es veu al film, sinó que es van escapar, van tornar als Estats Units i allà van iniciar una nova vida amb un canvi de nom. Aquesta és l'escena en què perseguits acaben saltant a l'aigua des d'un penya-segat.
1: No podemos luchar y si nos entregamos nos mandarán a la cárcel.
2: Yo ya he estado en ella.
1: Si luchamos, pueden continuar donde están y matarnos de hambre. O bien ocupar posiciones y matarnos a tiros. O provocando un desprendimiento de rocas, ¿qué más pueden hacer?
2: Pueden rendirse, pero no cuento con ello.
1: Ahora ocupan posiciones.
2: Hay que prepararse.
1: Kip, si en otra ocasión te digo, ¿por qué no vamos a Bolivia? Debemos ir a Bolivia.
2: En otra ocasión.
1: ¿Dispuesto? No, vamos a saltar.
2: Ni pensarlo.
1: No nos pasará nada. Si hay bastante profundidad, no nos haremos daño. Nunca podrán seguirnos.
2: ¿Cómo lo sabes?
1: ¿Darías tú un salto así si no tuvieras que hacerlo?
2: Tengo que hacerlo y no lo doy.
1: Pues hay que saltar o estamos perdidos. Y ellos tendrán que volverse por donde han venido. Vamos.
2: Un buen disparo es lo único que deseo.
1: Vamos. ¡Hay que hacerlo!
2: No, déjame solo.
1: ¿Por qué?
2: Quiero luchar contra ellos.
1: Nos matarán.
2: Tal vez.
1: ¿Quieres suicidarte?
2: ¿Y tú?
1: De acuerdo. Saltaré el primero.
2: No.
1: Entonces hazlo tú.
2: Te he dicho que no.
1: ¿Qué te pasa, muchacho?
2: ¡Que no sé nadar!
1: ¡Eres un iluso! No creo que salgamos con vida.
0: Una escena de Butch Cassidy en The Sundance Kid. El personatge de Butch Cassidy havia de ser per Steve McQueen, però no el va voler i li van donar a Paul Newman. I per al personatge de Sundance es va pensar en Dustin Hoffman, però com que va dir que no, li van donar a Robert Redford. Pel que fa a la vida personal dels dos bandolers, de Butch Cassidy i en Sundance Kid, se sap que van mantenir una relació a tres, triangular sentimentalment parlant, amb Betta Place, una dona 11 o 12 anys més jove que ells, que en el film encarna l'actriu Catherine Ross. Pel que fa a les pel·lícules que Redford va rodar posteriorment, podem recordar El cop, una altra vegada amb Paul Newman, Tal com érem, amb Barbra Streisand, El gran Gatsby, amb Mia Farrow, Tots els homes del president, amb Dustin Hoffman, i entre moltíssimes més, Memòries d'Àfrica, amb Meryl Streep, i Una proposició indecent, amb Demi Moore. Redford va estar a punt d'interpretar el paper de Michael Corleone al film El padrí, però finalment li van donar a Al Pacino. Robert Redford va morir el 16 de setembre passat al seu ranxo de Utah, a l'edat de 89 anys, i és per això que avui li hem dedicat aquest cinema a la xarxa que ha tingut Roc Casas a les vies de so. Aquesta és la gran cançó de Burt Bacharach per a la banda sonora del film Butch Cassidy and the Sundance Kid, que va guanyar un Oscar a la millor cançó original. Inicialment la cançó li van oferir a Bob Dylan, però la va rebutjar i aleshores la va cantar B.J. Thomas. Fins la setmana vinent, amics.

0: en xarxa.
1: Ràdio Arrels, a Forques, 95.

0: Ràdio Arrels. Cada dia i cada hora en català.
1: Ràdio Arrels. Són les 7 de la tarda.
2: Som el divendres 12 de juny. Bon dia. Aquesta tarda unes màximes de 31 graus a la plana i 20 a la muntanya. Una tramuntana també present al Rosselló i al Baix Vallespí. Demà el temps continuarà sent igual. Les mínimes seran de 21 graus a Perpinyà, 20 a Serret, 15 a Prats de Molló, 19 a Prada i 9 a Montlluís i a la Tor de Querol. Les màximes seran de 33 graus al Rosselló, Conflent i Vallespí, 23 al Capcí i 25 a Cerdanya. Diumenge al matí un temps igualment assolellat, les mínimes seran de 20 graus a Perpinyà, 19 a Serret i a Prada, 16 a Prats de Molló, 11 a Montlluís i 12 a la Tor de Querol. A la tarda, pluja i un oratge a la muntanya. Les temperatures seran de 31 graus al Rosselló, Vallespí i al Conflent, 22 al Capcí i 25 a Cerdanya.
0: Escolteu Ràdio Arrels.
3: Ràdio Arrels.
4: Memòria. La nostra gent s'explica. Berenguer Ballester.
5: Soc l'IFCT, doncs l'Institut Franco-Català Transfronterer de la Universitat de Perpinyà, per fer memòria amb una dona que va néixer i créixer cap al nord de França en una família francesa i ara és una treballadora de la cultura catalana a Catalunya Nord. Patrícia Narac, bon dia.
6: Bon dia.
5: Estem aquí perquè tu treballes a la PLEC, a l'Associació per l'Ensenyament del Català, i també participes a l'elaboració de la revista Mil Dimonis.
6: Sí, sí, sí.
5: Que aquesta setmana hem vist com a suplement a l'Independent.
6: Que ha sortit a l'Independent.
5: Bon, és pas el primer cop que surt.
6: No.
5: Que hi ha hagut un acord entre Mil Dimonis i l'Indep, eh?
6: Havia començat sobretot al moment del primer confinament, que sí, no podíem anar a les classes, sí, i doncs s'hem provat de fer arribar la revista a la mainada primer i amb més gent aprofitar de la distribució de l'Independent.
5: És molt bona idea aquesta, no? Suposi que heu tingut un ressò important, no?
6: Sí, sí, sí. Encara que la qualitat és pas la mateixa, és menys bonic.
5: Sí, d'acord.
6: Mais és interessant d'arribar a desenes de milers de gent que no coneixien la revista.
5: Que es troben entre les mans una publicació en català.
6: Exacte.
5: A més, accessible, Mil Dimonis.
6: Sí, sí.
5: És una revista per la mainada, accessible a tothom, de fet.
6: Sí, els adults poden fer els jocs.
5: Sí.
6: N'hi ha que els agraden els còmics i fins i tot els articles generals, diguem. Sí. N'hi ha que els fan servir per a les classes per a adults.
5: Ah, d'acord. Els adults també aprofiten de Mil Dimonis.
6: Exactament.
5: Patrícia, podrem parlar de tu, del teu recorregut i també del teu company, Norbert Narac, l'artista, el músic, el grafista, el poeta, l'actor, l'home de ràdio, desaparegut el 2009, en Norbert Narac. Doncs serà també, d'alguna manera, una memòria de Norbert Narac.
6: On va ple.
5: Patrícia Narac, tu vas néixer el 1957,
6: sí,
5: en un petit vilatge dit del nord de França.
6: Oui. Que se'n diu Villemandeur.
5: A quin departament és?
6: El Loiret. Per te dir un signe, és que Villemandeur volia dir que era un vilatge que havia demanat la seva independència de la vila més grossa que hi havia al costat.
5: Ah, d'acord. I la va tenir?
6: Sí, sí.
5: Ah, d'acord, la va
6: tenir. Sí, sí.
5: Molt bé.
6: Nosaltres sí.
5: Nosaltres sí. D'acord. Patrícia, sé que el teu pare era obrer tècnic als PTT.
6: Sí.
5: I per això que era sovint absent de...
6: Sí, treballem justament més aviat al sud de França i tornava 15 dies cada 3 mesos, diguem.
5: Mm-hmm. Bon, jo sé coses més o menys íntimes de la Patrícia perquè he escoltat l'emissió Veus de Dones que va fer a Ràdio Arrels, unes entrevistes que feia la Júlia Taurinyà amb dones d'aquest país, entre elles tu.
6: Sí, fa temps.
5: Fa temps, sí. Però això ha quedat per sempre més. I tu explicaves això del teu pare, que sovint era absent, que tenies, o que tens, una germana, i que la família, doncs, éreu tres dones, les dues germanes
6: sí, sí.
5: I la mare. També expliques en aquesta entrevista que va ser interna en un liceu de la regió parisenca i que explicaves que els nois en aquest liceu tenien privilegis respecte a les noies.
6: Sí, sí, són arribat en aquest liceu i he tingut l'impressió de tornar un segle enrere, ho he trobat molt arcaic i de seguit me sou trompat amb una companya i vam fer de permaner que tot això desaparegui.
5: Quina mena de privilegis tenien els nois?
6: Podíem menjar més bé que les dones, que és fort, eh?
5: Sí, és fort.
6: Donaven el que hi havia a més, primer per als nois, i si quedaven de les patates fregides, per exemple, que agradaven a tothom, si en quedaven, eventualment, per a les noies. Hi havia un camí, també, per anar del dormitori a les classes, que podien agafar els nois, mais pas les noies. I jo trobava això totalment irracional,
5: sí, sí.
6: Injust.
5: I què pensaven les noies del liceu? Ho acceptaven?
6: Ho acceptaven, sí? Eren acostumades. I jo venint de l'exterior, perquè són arribat en primera, i per mi, no podia ser. I doncs vam intentar, vam lluitar, per arribar a tenir els mateixos acords, la mateixa cosa que els nois.
5: Es pot dir que és un moment de presa de consciència feminista o de defensa dels drets de la dona? Un primer moment o ja venies de casa ensenyada en aquest sentit?
6: No, ja havia lluitat per això, però aquí era una cosa... No podia passar...
5: Incomprensible,
6: era el 73, no? 1973,
5: sí. Vull dir, 68 havia passat ja.
6: Era pas als anys 50,
5: sí, sí.
6: Mais ells s'havien parat i tothom ho trobava normal. I doncs jo s'ho fet un xic petat, sí? Tot aquest sistema.
5: I heu pogut arreglar les coses? Heu pogut...
6: Sí. Se m'ha aconseguit de tot, de barrejar-nos amb els nois. De...
5: Que no us podíeu barrejar amb els nois?
6: Hi havia el dormitori bastant allunyat,
5: sí.
6: No, era complicat.
5: D'acord.
6: A les classes barrejats.
5: Sí, d'acord.

0: Avui faig memòria amb Patrícia Narac, SEM a l'EFST, l'Institut Franco-Català Transfronterer de la Universitat de Perpinyà, perquè ella treballa a la PLEC, l'Associació per l'Ensenyament del Català. Patrícia, neixes al 57, has dit, cap al nord de França, i un dia de l'any 80 arribes aquí a Catalunya Nord, tens 23 anys. Com és que vens cap aquí?
1: Bon, primer vaig compartir un pis amb companys i companyes per fer estalvis, per facilitar la vida de tothom. I en un moment ens hem dit en tenim prou de viure aquí a la regió parisenca. És trist, tenim poca esperança de trobar feina interessant. Ens hem dit seria bé de marxar. Havíem pensat més aviat al sud-est i un dia vam veure un anunci dins el diari Liberación i aquest anunci posava a la venda un antic hotel. Ens vam informar i vam comprar.
0: Un hotel antic, sí. Però en funcionament encara?
1: Ah, no.
0: D'acord.
1: Desafectat, però hi havia moltes obres per fer, vull dir, sí. Que era un estat...
0: I veníeu per fer l'hotel? Per...
1: No, per viure i,
0: per viure.
1: I després atrapar, cadascú podia atrapar la seva feina.
0: D'acord.
1: I era exacte això. I vam fer per viure, doncs nosaltres, dues noies, vam fer un negoci de crepes i galetes als mercats, a les fires. I un moment calia atrapar una realitat, és a dir, en teníem pas prou amb això, i ens hem dit, bon, som al mig entre Narbonne, Carcassonne, Perpinyà, i s'hem triat d'anar a Perpinyà per poder treballar. I aquí vam obrir un restaurant de crepes i galetes, evidentment, que se'n deia L'Amandier.
0: L'Amandier. L'Amandier... que sembla que pels que van viure aquella època a Perpinyà era un lloc de trobada, no?
1: Sí.
0: Dels joves alternatius, progressistes, joves enganjats, vaja.
1: Sí,
0: no?
1: Sí. Sí. Era l'objectiu una mica d'esdevenir un lloc de trobada de la gent. Per això teníem taules grans perquè la gent se pugui barrejar. Hi podia haver tres parelles diferents en la mateixa taula i tothom acabava discutint.
0: On era aquest restaurant L'Amandier, exactament?
1: Travès dels Cardaires.
0: Les Cardaires.
1: Al centre vila de Perpinyà, sí. A prop de la Llotja.
0: M'has dit que era pas en planta baixa, que no donava pas al carrer, sinó al primer pis, eh?
1: Sí.
0: I que això era una dificultat, també.
1: Sí, perquè quan se veu pas a l'interior d'un restaurant és més complicat.
0: I aquí també fèieu...
1: més ganes d'entrar.
0: Clar. I aquí també fèieu crepes, doncs.
1: Sí.
0: Éreu especialistes.
1: Sí.
0: Clar, ja en sabíeu de fer creps.
1: I encara
0: ho sou.
1: Sí. És com la bicicleta, no s'oblida. Sí. De seguida trobes el gest...
0: Sí. I... Aquí al restaurant L'Amandier, doncs, sou tres?
1: Sí.
0: Que hi treballeu i us organitzeu?
1: Entre altres, el Thierry Meyer.
0: D'acord. El de...
1: De Boataclou.
0: El de Boataclou.
1: Sí.
0: D'acord.
1: Van crear Boataclou dos anys després d'obertura de L'Amandier.
0: Ell treballava aquí a L'Amandier?
1: Sí.
0: Amb tu i algun altre?
1: Sí.
0: Éreu tres, doncs?
1: Sí.
0: I us veu organitzar de tal manera que... Ja m'explica.
1: Per pas fer sempre la mateixa cosa i que tothom sigui pas... que n'hi hagi pas un que sigui més avantatjat, n'hi ha un que feia el servei, l'altre que feia la cuina i l'altre que descansava. I giràvem. La setmana següent era el contrari i el que feia el servei feia la cuina, i etc.
0: Mm-hmm. I el Thierry Meyer feia bones creps, també?
1: Sí, molt bé.
0: Clar, molt bé. I dius que es va crear Boataclou aquí, al restaurant?
1: Sí, amb la complicitat del restaurant Le Rally,
0: sí.
1: A l'època.
0: D'acord, que hi havia el Pascal aquí.
1: Exacte.
0: El Leonard Pascal?
1: Sí. Tot primer era al Rally que se feien els espectacles.
0: Això és el començament de Boataclou.
1: Sí.
0: Aquesta gran empresa de teatre, d'espectacles
1: sí.
0: De Perpinyà. Quin era l'ambient de L'Amandier en aquell moment?
1: molt calorós, molt
0: Anys 80, viu, a Perpinyà.
1: Sí, sí, molt sí. calorós, molt viu, molt, tothom entusiasmat, moltes discussions, acabàvem a horaris indignes, perquè quedàvem a parlar, a xerrar amb la gent.
0: Política, sobretot, o cultura?
1: Política,
0: o...
1: art, qualsevol cosa. Mm.

0: Memòria a Ràdio Arrels, amb Berenguer Ballester.
1: Patrícia Narac i aquí a la Mandier coneixes el Norbert Narac.
2: Sí, que hi venia a sopar...
1: Cada dia?
2: Quasi.
1: Quan et va veure tu, segurament cada dia va venir.
2: Sí, sí.
1: Probablement, no?
2: Sí, sí. Bé, va... Al cap de poc temps tenia porcions a la, al plat molt més que les altres.
1: Aquesta memòria, ja ho he dit, que servirà també per fer la memòria del Norbert, Norbert Narac. Molts el poden recordar per les seues emissions o intervencions a Ràdio França Rosselló, d'altres per les seues obres de teatre, com Un fil i una canya, amb en Gerard Jaquet, o per la Massacre sobre la Departamentala, un espectacle amb cançons, amb Filip Anglada, Jean-François Invernon i Gerard Jaquet, també pels llibres d'Aicús, també per la cèlebre Celestina, aquella columna a la Semena de Rosselló. El Norbert era un creador molt lligat al país, eh?
2: Sí, molt i molt. Mm. Sí, sí. També hi havia les conferències que feia al Festival de les Nits Déus.
1: És veritat, sí, sí, sí, sí. Ell es presentava com un verbericultor.
2: Verbericultor. Per cultivar el verb, sí. El mot, la paraula, que li agradava jugar amb aquests mots. Mm.
1: Quan el Norbert ve a menjar a la Mandier i us coneixeu, ell què està fent en aquell moment?
2: Feia grafista, feia publicitat en freelance, sí. Era tot sol en aquell moment. Mm. I després ha treballat a una impremta, a les edicions du Chiendon, feia cobertes de Castell Negre, per exemple.
1: De la Portet.
2: De la Portet, sí.
1: Sí, sí. Ell és guitarrista i a la fi dels anys 70 sovint acompanya la Teresa Rebull.
2: Sí.
1: Quan ho coneixes encara toca la guitarra.
2: Sí, sí, sí.
1: Perquè ell havia estudiat música, eh? Seriosament, vull dir.
2: Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Bastant, sí, sí. Amb la Teresa era una aventura a cada espectacle. Podia contar històries, arribava a un poble, al sud, qualsevol rural, un poblet, on s'havia de tocar, de cantar la Teresa, i no sabia en quin lloc havia de cantar. Donc, ce cas problème, entre en un café, il demande on est-ce que est de cantar? Ça ne se présente pas, ça. Il s'imprégnait bien une que vous sabiez et que l'indicava el lloc.
1: I el Norbert, doncs, l'acompanyava amb la guitarra sempre.
2: Sí, sí, sí.
1: Durant temps ho va fer, això, eh?
2: Cinc, sis anys, potser.
1: Sí, sí. I després, també, el Norbert, finals del 70, del 76 al 82, col·labora al setmanari satíric El Truc.
2: Sí.
1: Quan tu el coneixes, de fet, ja són els darrers temps, eh?
2: Sí, sí, sí.
1: El Truc.
2: Que hagi acabat amb Louis Monique.
1: Louis Monique, sí.
2: Que ho havia muntat i... De fet, era estudiant de les Belles Arts de Perpinyà i el cinquè any havia de fer un estatge i va triar d'anar a fer dibuixos de premsa.
1: El Truc.
2: A Truc.
1: Sí.
2: I s'hi va trobar tan bé que s'hi va quedar i no va acabar...
1: No va acabar els estudis. Per cert que després, també, anys més tard, escriuria o dibuixaria, va dibuixar també El Fissó, eh?
2: Sí, sí,
1: una
2: sí.
1: Altra publicació satírica.
2: Sí.
1: Aquesta en català.
2: En català. Sí. Hi havia coses de català.
1: El Truc, però bàsicament era en francès, em sembla, no?
2: Oh,
1: El Truc.
2: Que mig-mig.
1: Ah, mig-mig. Oh, d'acord. I continuant encara amb les activitats múltiples del Norbert Narac, entra a treballar a Ràdio França a Rosselló i va treballar 22 anys.
2: Ui, jo he pas comptat.
1: Treballar a la ràdio era una manera de guanyar-se la vida o també li interessava especialment?
2: Oh, havia treballat per una ràdio privada abans.
1: Una d'aquelles que van crear als anys 80, sí.
2: Freqüència Verta.
1: Ah, d'acord, sí. Una de les primeres, eh?
2: Sí, sí, sí. Sí, sí, de seguida va atrapar que era un media molt... L'havia atret molt, perquè xerraire...
1: Era molt xerraire, no?
2: Molt, molt, molt.
1: També a casa?
2: També a casa, sí, sí.
1: A Ràdio França Rosselló va fer programes com El Carrer Major,
2: sí.
1: Si plou pas farà vent, Sota la Parra, Dins del calaix, el bruixot, el famós bruixot...
2: El famós cavall.
1: S'adreçava al bruixot, no?, per explicar
2: sí,
1: coses.
2: El, no? Sí, sí. El bruixot podia dir coses que sí, ell no
1: que,
2: podia.
1: Que ell no podia, eh? O esperant el TGV, entre altres sí, sí, emissions sí, que ell va fer a Radio França.
2: En va fer tantes.
1: Sí. En millor dos anys podia fer-ne moltes, eh?

0: Estem parlant del Norbert d'Arac amb la Patrícia Narac, la seva companya. Avui faig memòria amb ella aquí a l'EFST de Perpinyà, l'Institut Franco-Català Transfronterer. Continuem parlant del Norbert. Ja hem parlat del Norbert guitarrista que acompanya la Teresa Rebull, del Norbert que col·labora al setmanari satíric El Truc i també al setmanari satíric El Fissó, el Norbert que treballa a Radio France Rosselló. El Norbert va fer teatre també, va escriure i va fer teatre.
1: Sí.
0: I sé que ben jove, als 17 anys, ell havia nascut al Soler, el 54, escriu la seva primera peça.
1: Jo me'n recordi pas gaire. Tenia un grup de músic també. És en Jaquet que li havia donat ganes de tocar guitarra, perquè el Gerard era de Sant Feliu d'Avall i el Norbert s'estava a Cornellà de la Ribera. Doncs eren
0: veïns. I què feien com a música?
1: Rock.
0: Ell i el Norbert. Rock dur, segurament,
1: sí,
0: no?
1: Sí, rock.
0: Rock. I al teatre escriu també un one-man show pel Michel Picot.
1: Sí. Eh? Sí, sí, van anar a tocar la peça a la regió parisenca, s'han passejat bastant amb aquesta peça. Mm-hmm. On va encore se coucher tard. Mm-hmm. Començava amb pijama, al llit, roncant. El Picot.
0: El Picot.
1: Que és una bona manera de començar a treballar.
0: I amb en Gerard Jaquet i el Philippe Anglada, companys de la ràdio, la Radio França, el 95 fan Massacre sur la Departamentale.
1: Sí, a Estagell.
0: També amb l'Invernon.
1: A Estagell.
0: A Estagell.
1: Sí, sí. És el ball de l'època.
0: El Cerdà.
1: El Cerdà que havia tingut aquesta idea i que havia fet tot perquè aquest festival tingui lloc. Era un festival molt interessant, feia venir gent humoristes de París, evidentment, perquè els grans són tots a París. I hi havia òpera, hi havia un festival molt divers, molt complet.
0: Va fer moltes coses amb en Gerard Jaquet, a part de treballar a la mateixa ràdio, va fer molt de teatre amb ell, els junts. El 2002, amb en Gerard, fan una deambulació poètica i nocturna.
1: Havien escrit a tots dos diferents moments i tothom se passejava, el públic amb ells, se passava a Vingrau i hi havia parades, era com un processó, si vols. Hi havia parades amb una petita sceneta, coses per descobrir, hi havia llum, un llum pel sol, i que, obrint, se sortia una cosa, era poético-humorístic, si vols.
0: Ells dos, el Gerard i el Norbert.
1: Sí.
0: I ells dos també, l'any 2006, escriuen i presenten una peça de teatre que va ser de molt d'èxit també, Un fil i una canya, amb el Teatre de la Coronella.
1: Que mig francès, mig català, per dir-ho.
0: D'acord.
1: Era el subtítol,
0: Ah, sí?
1: Si vols.
0: Va funcionar molt bé, no, aquest Un fil i una canya?
1: Sí.
0: Era un bar de poble, no? I ja sortia de tot.
1: Sí, sí, hi havia cançons, hi havia revistes de premsa, n'hi havia per a tothom.
0: Hi ha un altre aspecte del Norbert que va tenir molt de ressò, i en parlant de la ràdio, és la seva col·laboració a la CMN.
1: Sí, ha estat molt important la següent... Quan va encontrar l'Antoine Gasquès, s'han trobat, si vols, com germans. Ja. Com si se coneixien de sempre.
0: I aquí fa una columna, signa La Celestina.
1: La Celestina.
0: Cada setmana la gent esperava La Celestina i a veure què deia.
1: Sí, sí, eren frases curtes sobre l'actualitat d'aquí, humorístic sempre.
0: Sí.
1: Sempre amb fons, deia coses, mais d'una manera lleugera.
0: Jo me'n recordi una columna que va fer el 2005, quan Jorge Freixa volia canviar el nom de la regió, llengua del Rosselló, per Septimània, i ell, a la columna de La Celestina de la Semena, proposa al president de la regió de canviar el nom de la mar Mediterrània per Mer de Freixa.
1: Sí, és ben estil.
0: Era això.
1: Sí, sí.
0: Encara més coses del Norbert. El llibre, per exemple, que va publicar Edicions del Trabucaire l'any 93, Pirineu Orientable,
1: Perpinyà, Pirinès Orientable.
0: Ah, Orientable.
1: Ei, és important. Amb una hamburguesa a la plaça de la Caravel·la que hi ha la Llotja de Mar.
0: És clar que hi havia una hamburgueseria, no? En aquell
1: exacte,
0: moment, un fast food d'aquests,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, sí.
0: A la
1: sí,
0: Llotja. I encara un altre llibre, aquest de, com a poeta, el 98, sí. Publica Haikus d'aquí.
1: Sí.
0: Aquells poemes curts, sí. No? De tres versos.
1: Eh? Sí, sí. 7-5-7.
0: 7-5-7, sí.
1: Sí, sí, és molt precís,
0: sí,
1: és
0: rigorós.
1: Sí, sí, sí.
0: Sota els meus passos craquegen unes fulles de l'arbre despullat. Oh, sota la porta la tramuntana fresca s'ha fet un camí. Això són haikus d'aquí,
1: sí, sí, sí, sí.
0: Fets per en Norbert Narac. Quan vaig fer la memòria amb en Gerard Jaquet, em va parlar de la cançó que ell va dedicar al seu amic, en Norbert. Li va fer una cançó?
1: Sí, no m'ho va dir de seguida, en Gerard. És una companya que m'ho va comentar. Saps que en Gerard ha fet una cançó? No, sé pas si és per pudor, per...
0: sí, per discreció, no sé.
1: Sí, sí, sí.
0: Pot ser, no sé.
1: Bon, no us creuem pas cada dia, tampoc, eh?
0: Sí.
1: Encara menys ara.
0: I com és que a la Torre del Bisbe hi ha el carrer Norbert Narac?
1: De fet, hi ha pas fort que el carrer Norbert Narac, hi ha el carrer Gerard Jaquet, Gisèle Beissola, Joan Pau Giner, me recordi pas si n'hi ha d'altres, eh? Jean Tibart, probablement, perquè és imprescindible. De...
0: D'acord, doncs el van posar entre els cantants,
1: artistes
0: entre els artistes
1: de
0: del
1: Catalunya.
0: País.
1: Sí.

0: Memòria a Ràdio Arrels amb Berenguer Ballester.
1: Avui faig memòria amb Patrícia Narac, que som a l'Institut Franco-Català Transfronterer de Perpinyà, on ella treballa, perquè treballa a l'APLEC, l'Associació per l'Ensenyament del Català. Hem parlat molt del Norbert. Tornem a la Patrícia. Sabem que l'any 80, Patrícia, tens 23 anys i arribes a Catalunya Nord, vens d'una família del nord de França i que quan arribes aquí a Perpinyà crees amb dos companys més al restaurant La Mandier, on coneixes el Norbert, tot això, sí, ja ens ho has explicat. Sí. Patrícia, com va ser el teu camí d'integració en aquest país? I també en la catalanitat d'aquest país, eh?
2: Pel Norbert.
1: Clar, a través d'ell.
2: Per la seva família, perquè a casa d'ell, els seus pares parlaven català. I doncs me trobava sempre aïllat, què ha dit, què vol dir. Doncs al cap d'un moment calia fer qualcom, prendre cursos de català. Hem començat cursos de català i com treballant al restaurant era un xic complicat perquè sovint les classes per adults són al vespre i al vespre jo treballava. I doncs he començat i s'han deixat per culpa de feina. I després, com que n'hi havia pas més del restaurant, s'han tornat a seguir estudis, mais aquest cop a l'universitat, començant pel B.A.B.A. De tot.
1: Deus tenir facilitat per les llengües, no? Perquè tens un català molt correcte, amb un bon accent, a més.
2: Se sent que sí, que tinc un accent francès, no?
1: No especialment.
2: Ah, no?
1: A mi em sembla que no. Com tants altres catalans aquí que parlen el català.
2: He tingut bons professors, eh?
1: Sí?
2: Entre el Tirac, sobretot.
1: Sí.
2: El Pasqual Tirac i després la Miquel Valls, que...
1: Que és la gran professora.
2: Sí. En sap d'explicar, en sap d'ajudar.
1: Sí. Et vas integrar, doncs, a través de La Mandier, vas conèixer molta gent.
2: Sí,
1: d'aquest
2: sí,
1: país,
2: sí,
1: és molt, això també,
2: molt,
1: no?
2: Molt de gent, sí,
1: clar.
2: Sí.
1: Gent del món artístic, cultural...
2: Sí. En aquesta època hi havia un cafè-teatre, també, que se'n dia Le Fofolé.
1: Sí, a Perpinyà, eh?
2: Sí, sí, sí, sí. I aquí també compartíem el mateix públic, la mateixa gent, que anaven d'un lloc a l'altre...
1: I ara, Patrícia, ets traductora, de fet.
2: Fas traduccions, és pas l'activitat principal, és l'APLEC, l'activitat principal.
1: I a més, col·labores també a la redacció de Mil Dimonis, doncs ets una treballadora de la cultura catalana.
2: Sí, és gràcies al català que, sí, que visca, que mengi, que intel·lectualment com financerament.
1: Sí. I com veus aquesta transformació des de que vas venir del nord de França fins ara? Vas adaptar el país, finalment?
2: No em podia imaginar mai de la vida, perquè mai havia vingut a Perpinyà. Ni...
1: Perquè quan arribes aquí a Perpinyà, saps alguna cosa del país, de la catalanitat?
2: Coneixia Louis Llach d'abans de baixar a Perpinyà, de companys bascos.
1: Ah, d'acord.
2: Que nos feien escoltar, sí, en Llach.
1: Però sabies que aquí a Perpinyà
2: no
1: es parlava català?
2: No, no, no.
1: No,
2: no, no, no, de cap manera. És pas gaire conegut,
1: no,
2: a l'època,
1: sí,
2: parli dels anys 70, no. Sí.

0: Bé, arribem ja a la fi d'aquesta memòria amb Patrícia Narac, a l'IFCT, l'Institut Franco-Català Transfronterer. T'he demanat músiques. Tu has ben preparat perquè has portat els discos i tot. Gràcies. Per començar, Pascal Comalada.
1: Sí, és imprescindible el Pascal. És un artista immens, és un geni. Sí. Vols? I eren molt companys amb en Norbert. Mm-hmm. Molt i molt.
0: No m'estranya gens, eh? Són dos personatges
1: sí.
0: Especials.
1: Exacte.
0: Amb la dansa de Castellterçol, una melodia extraordinària.
1: D'un tal jazz.
0: Del disc Un tal jazz.
1: Sí, cal precisar perquè han fet tants.
0: Sí. Iburville.
1: Això és un record d'infància. De vacances, d'anar de vacances amb cotxe, amb la meva mare i la meva germana, cantàvem aquesta cançó, entre altres, Salade de fruits, sí. Que a l'époque no havia ben entès que era una cançó d'amor. Jo era molt petit, tenia 3, 4, 5 anys. Mais el títol, Salade de fruits, i a més és una cançó molt lleugera.
0: Sí, alegre, no?
1: Alegre.
0: Ja veig la família de la Patrícia cantant aquesta cançó.
1: Les tres, al davant, dins del cotxe, perquè podíem seure a tres al davant, sous d'una banqueta única.
0: Després em demanes també una cançó d'un dels discos del col·lectiu Angelets de la Terra, amb la Virginia Turquen.
1: Sí, no la conec, mai l'he vista, mai n'havia sentit a parlar, i encara no sé qui és. Mais aquesta cançó és d'una potència, mais és extraordinària. Jo n'estic encantada.
0: D'acord. Vull sempre amor. També, per canviar, del llibre vermell de Montserrat, Goig de nostra dona.
1: Sí, per dir que tinc gustos eclèctics, que moltes músics m'agraden, sí. I aquesta música medieval m'agrada molt.
0: I si vols, posarem també la cançó que en Gerard Jaquet va dedicar al seu amic, en Norbert. I encara, si tenim temps, el motivé.
1: Del grup Zebda. Sí, que és una cançó que reprèn, entre altres, enfin, a certs moments, les paraules de... C'est le chant des partisans, que revisitat per Zebda. Sí, perquè és una cançó que anima molt, que dona empenta.
0: Patrícia, gràcies d'haver acceptat fer memòria i d'haver-me acollit. És aquí que treballes?
1: Al despatx del costat.
0: Aquí a la PLEC, l'Associació per l'Ensenyament del Català, que es troba, que té el despatx, a l'IFCT, l'Institut Franco-Català Transfronterer de la Universitat de Perpinyà, on he fet aquesta memòria amb Patrícia Narac, una tarda prou ben assolellada del primer dia del març del 2021.
1: Del 2021, sí.
0: Del 2021. Patrícia Narac, gràcies.
1: Gràcies, Anna, a tu.
0: I bon dia.
1: Bon dia a tu.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Cada dia, Ràdio Arrels dona veu al territori. Explica el que passa i ho fa sempre en català. Aquesta presència constant necessita avui el teu suport. Ajuda'ns entrant a donatius.radioarrels.cat i junts aconseguirem que ningú no faci callar la veu de Catalunya Nord. donatius.radioarrels.cat.
3: Els ulls clavats a l'horitzó

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Esquitxos de llibres. Pere Manzanares.

0: La història, a cau d'orella, els ulls plens de focs i l'energia al cos, me van donar empenta per viure a la fi aquesta nit màgica. Quan me vaig decidir a deixar el Canigó, ja començava a fer tard. Vaig seguir una colla de joves que baixava corrents amb la flava vacilant, alçada al cap del braç. Eren alegres, s'aixalaven. Tot allò me feia rodar el cap. L'olor del foc, la dolcesa de la nit, la flaire retrobada del meu país. El primer rodal on me vaig arrestar fou a Rià, el bressol de Catalunya, just abans d'Eus, al meu vilatge. Vaig saltar els focs amb la mainada mig alegre, mig espantat, abans de compartir els bocins de coca i els beirons de moscat. Arreu vaig tornar a trobar el jovent de la meva edat i sobretot la Melina, tan bonica, que s'havia fet una minyoneta. Tothom cantava, se sentien unes cançons que parlaven de flames, de Canigó i d'amor. Me vaig deixar anar, adormit pels focs, els cants, el moscat i els ulls plens de mel de la dolça Melina. I m'hi vaig quedar mig ebri, mig conscient, mig mort, mig viu, tot esperant la vinguda de l'aurora. Un crit me va despertar. Calia anar a collir les herbes remeieres abans que sallís el sol. Les herbes de Sant Joan, les quatre més coneixides que fan el remellet i allunyen la malaventura. La tornada de l'Anton Deus, nit de Sant Joan, un conte col·lectiu escrit per Coleta Planes i publicat a les editorials CRDP, Acadèmia de Montpellier.
1: Esquitxos de llibres. Pere Manzanares.
2: Radio Arels. A Ribes Altes, 95.

un poble maia, ens girem demanant el perdó per gosar fer una cançó sobre la teva predicció. Però ens has forçat la mà, tot designant bugarac, a la porta dels catalans, tu, el gran poble del Yucatán.

del Puig. I els altres els passa gana, com que pels pendents del Roc no hi quedava més lloc, abandonat i resignat.

poble maia, l'humanitat t'agrairà. Te la destrossa amb sa bondat que ets a qual ens has salvat. Car malgrat tots els pronòstics, la terra quedà intacta. L'única cosa que va petar va ser el gloriós pic de Bugarach. Anirem tots a Bugarach, crac, crac. Hi haurà un gros sotrac, crac, crac.

0: Radio Arrels, cada dia i cada hora en català.
1: L'associació Ludopia presenta la Yepisada, dos minuts dedicats a les extravagàncies de la nostra llengua.
2: La musiqueta que sentiu i que ens serveix de jingle a cada emissió és una obra, bé, ho dic, però sé que tothom ho ha reconegut, és una obra de Pascal Coumelade. El títol és Sense el ressò del dring. Encara que no ho sembli, dring és un mot, és una paraula que surt al diccionari. És una expressió que evoca el so que fa quan rep un xoc, un objecte de metall o de vidre. Podem parlar del dring de l'or, de l'argent. D'una paraula que imita un so en diem onomatopeia. Serveixen sovint en els còmics quan han d'expressar una fressa o un soroll. Però també les podem utilitzar cada dia. Són paraules que enriqueixen el nostre parlar i el fan més viu. Escuteu això i per cada soroll que sentireu tenim un mot. Patachap. Catric-catrac. Pif-paf o encara flist-flast. Taf-taf. La trompeta, eh? Tarara o tururut, a pas confondre amb el clarí. Tararí. Aquest bebè fa ué, u-e, accent greu.
1: La Yepisada, dos minuts dedicats a les extravagàncies de la nostra llengua. Un programa proposat per l'associació Ludopia.
3: Radio Arrels, a Sant Nazari, 95.
4: Radio Arrels. Són les 8 del vespre.
0: Radio Arrels.
5: Ràdio Arrels.
6: Som el divendres 12 de juny. Bon dia. Aquesta tarda unes màximes de 31 graus a la plana i 20 a la muntanya. Una tramuntana també present al Rosselló i al Baix Vallespí. Demà el temps continuarà sent igual. Les mínimes seran de 21 graus a Perpinyà, 20 a Serret, 15 a Prats de Molló, 19 a Prada i 9 a Montlluís i a la Tor de Querol. Les màximes seran de 33 graus al Rosselló, Conflent i Vallespí, 23 al Capcí i 25 a Cerdanya. Diumenge al matí un temps igualment assolellat, les mínimes seran de 20 graus a Perpinyà, 19 a Serret i a Prada, 16 a Prats de Molló, 11 a Montlluís i 12 a la Tor de Querol. A la tarda pluja i un oratge a la muntanya. Les temperatures seran de 31 graus al Rosselló, Vallespí i al Conflent, 22 al Capcí i 25 a Cerdanya.
0: Radio Arrels.
7: Cada dia, Radio Arrels dona veu al territori. Explica el que passa i ho fa sempre en català. Aquesta presència constant necessita avui el teu suport. Ajuda'ns entrant a donatius.radioarrels.cat. I junts aconseguirem que ningú no faci callar la veu de Catalunya Nord. donatius.radioarrels.cat.
0: Ràdio Arrels.
8: Homenatge a Toni Montaner. Toni Montaner ens ha deixat el 27 de maig 2026 a l'edat de 81 anys. Conegut com a cantant de la nova cançó nord-catalana, També va ser professor de literatura francesa i escriptor. En parlem amb Pere Manzanares, fundador de Radio Arrels, Pere Figueres, el cantant, Joan Daniel Besonov, l'escriptor i professor, i també hem recollit arxius de la ràdio FR3.

0: Ell és originari del Bolú.
1: Pere Manzanares.
0: D'una família de músics, perquè era una tribu de quatre germans, i dels quatre, no solament Toni, sinó també Mario va fundar anys més tard el grup Confidencial, i sobretot el seu germà Francisco Montaner, que ha viscut gairebé sempre a París i que s'ha especialitzat en posar en música els grans poetes espanyols, castellans, i principalment Federico García Lorca.
2: Quan era petit, al Bolú vaig veure un trio de cantants mexicans i era petitet així.
1: Entrevista de l'Albert Bueno a Toni Montaner a FR3 l'any 1984.
2: I em vaig dir, vaig tenir moltes ganes de fer com ells, de cantar així, i de cantar aquestes cançons tan melòdiques. I això ha fet que el meu bany musical, mentre de ser la música clàssica, ha estat la música mexicana. I també quan era petit, sempre, doncs, anàvem al poble d'Escó, dins la província de Tarragona, d'on són els meus pares i d'on jo sóc precedent. I en aquest poble el meu oncle tenia una orquestra on jugaven els meus cosins. I tenia un altre cosí que també jugava a l'altra orquestra del poble, perquè sempre n'hi havia dos. I jo em quedava, durant els dies que feien ball, em quedava ja sota l'escenari. Hi havia la mare, hi havia tota la família per allà, els germans, les germanes, i jo em quedava allà mirant i escoltant aquesta meravella que era la música que feien els meus cosins i els meus oncles.
0: Doncs en Toni, ell es va posar la cançó en català, mentre en Francisco cantava en castellà, ell en català. De la seva obra, com a cantant, destacaré bé els quatre discos que ha publicat. Un 45 torns, se'n deia A tota veu, dos 33 torns, dos 3 vinils en 33, Jo canto l'esperança i tindrem estius, i un altre 45, Festa.

0: fet uns quants concerts amb ell.
1: Pere Figueres.
0: Si recordo bé, un en particular al Teatre Municipal, on estava amb un contrabaix i una trompeta o un trombó a culissa, no me'n recordo ara. Feia concerts o animacions de bars i cafès i terrasses a l'estiu i me'n recordo d'això. L'haver vist a algun lloc.
1: Què penses de les seves, de la seva obra, de la seva cançó, del seu terrenà, del seu estil?
0: Jo penso que és bo, és molt ben fet, és un músic, és músic i poeta també, i deu, tenia coses a dir i les ha fet ben fet. Jo penso que era un músic que podia anar encara més lluny, si de cas. Al meu parer, era un poeta també i un bon músic, tocava molt bé la guitarra i sabia cantar, hi havia pas cap problema per això. Ha tingut les seves hores de glòria, vull dir, ha fet alguns concerts molt bé. Era un personatge mític també perquè potser tímid o en tot cas replegat en ell mateix.
2: També va ser lligat a la ràdio, a Ràdio Arrels, per exemple. Va assegurar cròniques sobre el ciclisme, era molt apassionat al ciclisme, ell mateix feia molta bicicleta, i durant uns quants estius assegurava cada finals de tarda una petita crònica sobre el recorregut i els resultats de les etapes del Tour de França. Arran venia a la ràdio i quan no podia pas venir ho feia per telèfon, doncs feia aquestes cròniques sobre el ciclisme.
3: Quina relació entre la bicicleta i la cançó?
4: La passió. La passió per tot el que és bonic, harmoniós i que s'ha de conquistar. Com puges una muntanya en bicicleta, no la pots pas dominar així, no puges pas d'un cop. Has de prendre un ritm. T'has d'harmonitzar amb aquesta muntanya per arribar al cim. I el nostre treball de recuperació cultural i de recuperació de les coses nostres en aquest país, doncs també és així. I hem d'anar com amb una bicicleta pujant una muntanya.
2: I també com a lligat a la ràdio va ser el director efímer als anys 83-84, de director d'antena i redactor en cap de Ràdio Castellet. Ràdio Castellet era la ràdio municipal de Perpinyà, que havia creat el batlle d'aquella època, Pau el Lluí. No s'ha quedat tancat en la música i la cançó. També era atret per l'escriptura. Com a persona, li agradava molt llegir i tenia una admiració profunda per l'escriptor provençal Jean Giono. Mm. I això ho retrobem amb la publicació de 4 novel·les poc conegudes, petites narracions, en francès, vull evocar els títols, per exemple, La rivière qui parle, Le vomi, La fête au village i Le remariage d'Ange Célestin Bobek, seguit de Le zinc titlou.
5: Era un gran enamorat de la literatura.
1: Joan Daniel Bezonov.
5: La seva gran passió era els escriptors provençals de llengua francesa, com Jean Giono i en grau menor Marcel Pagnol. Li agradava Pagnol, però la seva gran passió. Pagnol, diguéssim, era una afició, mentre que Giono era francament una passió, li agradava un munt. I fins i tot organitzava viatges escolars a l'Alta Provença. Ell li agradava la Provença. Quan arribava allà, deia que se sentia millor, se sentia, com diria, relaxat, apaivagat, era en una altra dimensió. I és veritat, jo també ho he sentit, això, quan passes a Provença. És una, com deia, una frase extraordinària de Josep Pla, diu que la Provença és un pressentiment d'Itàlia, i és veritat.
1: I també per nosaltres, jo vull dir que aquesta és la literatura més important, si parlem de Giono i Pagnol, i potser Mistral en occità, però que és més propera d'un català del nord.
5: Potser que tens raó, perquè efectivament, abans que hi hagués el centralisme, tot és una qüestió de gradació, a poc, passem de transicions, d'això. passes de Catalunya fins al Pol Nord, a poc, el paisatge evoluciona i la llengua també. I doncs són transicions, i la Provença és una transició entre el nostre món català i el món francès, que és això. I en Toni ja era sensible, era, jo crec, una manera de conjuminar la nostra doble cultura. Voilà.

0: Quelcom dels conquistadors, el vent, com passa sobre l'estany de Sant Nazari a baix, saps, dins d'aquelles canyes. I sempre ha estat per jo, de totes maneres, aquest joc i aquesta música del vent, un encant. Parla d'aquesta cançó del joc que fa amb les fulles dels olivers, però també amb les fulles dels alziners, de l'alzina sorera o de l'alzina, que té un costat més verd, més fosc, que l'altre. I hi ha aquest joc sempre. I és això aquest país.
1: El que és poc conegut és que, com deia, era originari del Boluc, exactament del veïnat de Vilargell, on vivia, primer amb la seva mare i els seus germans, és que va conèixer Modest Sabater, que era un empresari català que havia vingut de Cassà de la Selva a s'instal·lar al Boluc i que va ser doncs, un dels promotors, en fi, un dels promotors dels taps.
2: Sí.
1: I Modest Sabater era també lligat a la llengua i a la literatura. I va escriure l'any 1960, Modest Sabater, un llibret, nou contes catalans. I al començament dels 80, Antoni Muntaner va posar la música sobre un casset on en Modest Sabater llegia els seus contes. Me l'he escoltat encara allí, bona música, bona melodia.

0: El pastor del Mas Puig tenia un ramat molt gros que duia a pasturar cada dia de bon matí. I una vegada va perdre el xai més petit del ramat. El va buscar per tot arreu i en lloc del lloc no el va trobar. I heus aquí que el xai petit se n'havia anat per les seves camillà, camillà.
1: A mi li agradava molt, també, això no agradava als altres cantants, el que feia és que els vespres, per guanyar-se quatre sous, anava en certs restaurants, passava de taula en taula, com una mena de llevant de taula imposat, demanava quina cançó voleu escoltar, o llavors ell mateix proposava cançons en català i la gent doncs, li donava una peça o un bitllet.
2: Feia concerts o animacions dins de bars i cafès i terrasses a l'estiu i me recordo d'això, l'haver vist a algun lloc.
3: Ell cantava sovint en restaurants, li agradava l'ambient, el contacte directe amb el públic, doncs nos convidava amb dos o tres amics al restaurant i cantava i explicava anècdotes, parlava d'en Jean Paul Ginet, dels seus viatges a Alemanya.
1: Era lligat també amb Jean Paul Ginet, havien coincidit a París durant una època i fins i tot crec recordar que és justament Antoni Montaner qui va cridar en Jean Paul Ginet, que en aquell moment era baix, i vine a París, ja veuràs, podràs cantar, podràs fer coses, i Jean Paul Ginet va posar a París, s'hi va quedar, s'hi va casar.
3: Era un home molt, molt humà, molt entranyable. I ell t'ho explica. Això som records, ens fugim a riu per tonteries, i ell era molt bo.
2: És un músic, és músic i poeta també, i deu... tenia coses a dir i les ha fet ben fet.
1: Ah, no tenia cap vergonya, eh? Dins la vida tampoc, eh? Era la seva manera de ser, eh? Era natural, eh? Per ell era a la vegada discret, quan tenia quelcom a dir ho deia, i tenia un cert humor, una certa, malgrat tot, tenia un humor un poc descalat, i bo, és aquest personatge que era a la vegada entranyable, però que cal dir, hi ha gent que li tenia mania perquè era un escrit lliure, anava a la seva i no era pas portat a participar en coses col·lectives.

0: Toni Muntaner era una persona un poc, no pas marginal, però a la vegada discreta i allunyada dels grans combats reivindicatius de la cançó dels anys 80, tot i que coneixia tots els altres cantants, evidentment, i que havia participat en recitals col·lectius al Teatre Municipal a Prepinyà o en d'altres ocasions en d'altres llocs, però era un poc al marge dels altres cantants, perquè la seva inspiració era més aviat de caire, podríem dir, contingut líric, bucòlic, humanístic, era pas reivindicatiu.
1: Aquí, quan era petit, venia i jugava amb els companys. Mirava i sempre m'ha encantat aquest cel, aquestes muntanyes, tot això, tota aquesta naturalesa. I crec que és aquí el bressol del meu imaginari, si vols, a nivell de la cançó, de la poesia, de l'escriptura.
0: Doncs era un poc marginal respecte a les inquietuds dels altres cantants com Joan Pau Giné, Pere Figueres, etc. Però tot i això, va fer el seu camí. Va fer el seu camí, no solament va cantar a Catalunya Nord, sinó també que va cantar a París. Es va instal·lar durant un parell d'anys o tres a París. Va cantar a Catalunya, al sud, i també va fer una gira a Alemanya. Pocs catalans del nord han fet, tret de Teresa Rebull. I com deia que defugia de les reivindicacions més aviat sobre el territori i la política d'altres cantants, malgrat tot, va ser membre de l'URC, de la Unió per la Regió Catalana, i també va participar un poc, una miqueta, a l'inici, a la Federació per la Defensa de la Llengua Catalana. Et aquí, doncs, és un personatge discret, amb una bonica veu, no va pas tenir un gran èxit, però malgrat tot va formar part, diguem, de la història de la cançó als anys 80-90 i fins 2000.
2: Jo el vaig conèixer com a professor al Liceu Clos Benet. Ara el diuen Picasso, una fantasia del senyor Freixa. Mm-hmm. Doncs el vaig conèixer ahir, el dia de el que en diuen els profs, la preventrada. I feia mala cara. Vaig veure que era pas content de ser aquí, que per ella tenia la seva vocació musical, que era contrariada per l'obligació de ser guanyar la vida. I llavors feia mala cara. I a poc ens vam domesticar mútuament i ens vam apreciar. Doncs va ser el començament d'una mica amistat, perquè era un home estrany. Era com un gat, en Toni. Hi ha moments que eren molt propers i d'altres, al contrari, era molt fred. Bon, vam ser amics durant uns 10 anys, un poc menys de 10 anys, i després va desaparèixer del mapa. Un dia el vaig creuar i va fer com si no me conegués. I el vaig tornar a atrapar fa 3 anys i va ser encantador. Vam parlar mitja hora, com si no ens haguéssim vist la vigília, i va ser molt agradable. Depèn, era així. És un home que havia patit la vida i llavors a vegades tenia reaccions que difícil d'entendre, si no el coneixies. Va tenir un gran sentit de l'humor. Tenia un humor de tornada de tot, com diuen en francès, revenu de tout, de tornada de tot, que per exemple, amb un col·lega, quan pujaven a classe, que érem cansats, amb desgana a la tarda de 4 a 6, que no són les millors hores, al matí és agradable d'ensenyar, a la tarda de vegades és complicat, sobretot els divendres de 4 a 6, no és pas el mateix. I ell ens diu així, amb un petit somriure, bufeta, que tenia un somriure deliciós, i diu, alors, les malgré nous, era així, tenia expressius divertits amb la cara, feia munes simpàtiques. Havia arribat amb retard, era un poc distret, en lloc d'arribar a 8 hores, havia arribat a 10 hores. I el professor adjoint, que és la seva feina, evidentment, li diu, Monsieur Montagne, li deien Montagne, aquest xuscons. Monsieur Montagne, c'est 8 heures, c'est pas 10 heures. I ell li diu així, vous, qui êtes-vous pour me parler de la sorte? Tenia una manera de... Tenia la classe, és un home que tenia classe, físicament, era guapo, era... Tenia la classe, voilà, ho pas dir mi, és una cosa que se sent, se'l veu a les fotos.
3: Sí, sí.
2: Però un home elegant, un home elegant. com deia Serrano, c'est moralement moi que j'ai mes élégances. Era el seu cas. Un paio elegant, voilà, ho he dit.

en el seu parlar era, és curiós, era un barreig interessant, que duria que parlava el català de l'Alt Empordanès, és a dir, una barreja deliciosa de rossionès i de català del sud. Bé, per exemple, em deia, què dius? Per què dius? Què dius? Què dius? I la primera persona feia O-N-I com li venia. Bé, això. No es parlava en francès. De fet, era una barreja lingüística en francès, en català. Bé, jo, com que ara fins, la majoria del temps, no es parlaven en francès. De quan en quan, quan hi havia un gran moment d'intimitat, passaven al català. I era el moment de la, jo pas, de, que s'obria. Perquè era un home xerraire i al mateix moment força discret. És curiós, era un home totalment paradoxal.

0: Provaré de continuar a fer cançons, a escriure, i aviam si aquests raïms seran tan bons com aquests que estic menjant ara.
1: Era homenatge a Toni Muntaner amb els testimoniatges de Pere Manzanares, fundador de Ràdio Arrels, el cantant Pere Figueres, l'escriptor Joan Daniel Bisonov, amb un arxiu de FR3 de 1984 i els sons de la cadena YouTube de Singlantana Sound. Gràcies a tots ells.
2: Escolteu Ràdio Arrels.
3: 100% en català.

plaents les coses, si et conservo on reposes, si tot fos comptar els dies mentre el ventre em tibaries, si no fos un artifici, si no fos un malefici, no, no, tu no tens pas nom.

sospites, si m'infon certes sospites, per instint et resisteixo. T'he estimat des que existeixo, però et vull sense problemes. I ara llencen anatemes, i ara llencen crits d'alarma. Qui són ells per acusar-me? No, no, tu no tens pas nom. Ets poc més que un pensament, ets un germen solament. No, no, tu no tens pas nom. Si la vida mai t'arriba, em farà servir el captiva. Qui et sublima, qui et valora, quan no ets més que una espora. Per a mi no és cap festa, és derrota manifesta. No és només teu el suplici, junts anem al sacrifici. No, no, tu no tens pas nom. Ets poc més que un pensament, ets un germen solament. No, no, tu no tens pas nom. És tan falsa la creença dels qui creuen que això es pensa. És el xiscle, el desfici, és la mort, el precipici. És allau i és riada, soledat i esfondrada. Aridesa que ens emplena, dia a dia, pena, pena. No, no, tu no tens pas nom. Ets poc més que un pensament.

entre l'ésser meu i el meu ventre llançarà menys preus i odis, tot brandant morals i codis. M'he de veure maleïda, combatuda i escarnida. Sóc però carn de picota, de ferida i de derrota. No, no, tu no tens pas nom, ets poc més compensat.

0: Radio Arrels, a Salses, 95.
1: Un baixanenc i una ribes altesa, lligats de fresca al fogot de l'amor. Se van casar aquesta lluna darrere, a l'agost, quan els jaumets sumadors. I el novi ple de galanteria li va dir un poder.

colla era contenta, malgrat el temps sul punt de s'embrumar. Cal que refrenc la ruta és més plasenta i a la mar arreu vam arribar. Més del temps que el fricot acabava de coure, el dolent temps nos va contrariar. Mita aquí que no

Me'n record els dies que coïem mal les sona Manuel. Jut de vora ser en contaves històries de la guerra civil. I jo m'afanyava sentint a xerrar i em passava el temps. Mon pare, avui me'n record. Que arribava el migdia

jo per sa porta veia saigo que què en ses muntanyes davant. Solíem anar a Vila cada cap vespre de ves les set, però si encara plovia quedàvem a romandre sol a menguar i pensàvem si es dura de ploure farem una sortida a cercar caragols o vinirem de casa pels garrovers de prop.

menjàvem escargolets que sortien contents. I tot perquè ells no sabien lo que els esperava fins que veien soll en el foc a punt de cuinar-los. Pobres escargolets.

massa sentiment per ficar-ho tot en aquesta cançó. Amb poques paraules jo vos vull dir que vos estimo.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: No la vida del mot, sinó la pèl del so. L'entelament del món a lo vaja desmot.